0: informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Guia qui t'amida s'aventaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.
1: At least it is true. A man has no control.

amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del

Escoltes, ICAT.

el que pots fer al web Tikat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de... tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial que reclamen el Departament d'Educació i els efectius per a l'escola inclusiva. El Departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
2: La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: Pedro Sánchez manté el no a un avançament electoral després de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid. Segons l'Audiència Nacional, el PSOE hauria pagat una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol.
1: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per a les eleccions catalanes del 2024 i li demana que presenti documentació de la comptabilitat del partit. El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició demana la compareixença d'Illa al Parlament.
4: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars a l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Banda Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i també pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa havia atacat 4 vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha respost a un atac de drons i un míssil iranià.
1: Paul McCartney ha fet en directe un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
4: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
5: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues amb un vàper a la boca, no?
1: Esports, el Barça ha tancat ja el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
4: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, primer en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Reial Societat, que el Barça ha acabat guanyant per 2-1.
1: I encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 28 de maig. No sé si encara heu sortit de llit o no. En tot cas, els que estigueu ara mateix a la carretera, al carrer, alceu una mica a la vista i mireu la lluna, perquè abans no sortir el sol val la pena contemplar-la, que avui està realment espectacular. Això sí, si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem un dia amb calor canicular, és a dir, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veurem sortir el sol a les 6:26 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: La dona que arriba més de rapant a Catalunya Ràdio a les 5 del matí, Lara García. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui Kylie Minogue fa 58 anys i sempre és un bon moment per recordar aquesta cita seva. Necessites molta sort per trobar algú amb qui vulguis passar la resta de la teva vida. L'amor és una loteria.
0: És que Kylie no podia dir una altra cosa, perquè ella és amor pur.
1: Sempre.
0: Ens encanta. I per engegar el programa d'avui inundarem precisament l'antena de Catalunya Ràdio d'amor. Amor per la seva música, per la seva simpatia, per tots els anys de carrera que l'han convertit en una de les estrelles més importants del món de la música. I per començar, una pregunta. Us heu enamorat mai a primera vista? Si us ha passat, ara és un bon moment.

0: i sempre amb un somriure i amb una manera de fer que l'ha acabat convertint en una de les grans estrelles del món de la música. Ella et convida a ballar i a deixar els problemes fora de la pista de ball. De moltes de les coses que he llegit sobre ella, n'hi va haver una que em va semblar brutal. Deia: Kylie no és només una cantant, és un estat d'ànim en purpurina. I tal com predica un dels seus grans èxits, és inevitable enamorar-se d'ella a primera vista. Avui obrim el programa amb Kylie Minogue perquè és el seu aniversari, bufarà 58 espelmes i segur que ho celebra fent baixar una enorme bola de discoteca al menjador de casa seva. I enamorats a primera vista, engeguem el programa d'avui dijous. Ja veieu que no ens falta ni purpurina, ni lluentons, ni grans divas de la música. Vaja, ho tenim tot per començar la nostra particular festa matinal.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: T'imaginava amb un vestidet de la Kylie Minogue, cara.
2: Ah, cadascú té les seves fantasies, Canalies, endavant.
0: No
2: en tinc cap, però jo estava intentant recordar de memòria el telèfon del programa, el de la bústia, que crec que és 636-360609, perquè ara l'hauré de dir.
0: Val.
2: I estava intentant recordar mentre tu m'imaginaves amb el vestit de Kylie Minogue. Per tant, imagina't quines dues realitats tan diferents conviuen en aquests pocs metres d'estudi. Lara García, que segueix adormida i tot.
3: No, t'estic buscant el número de la bústia.
2: Gràcies, Lara.
0: Home, veus, és gràcies, que, Maiol, com ets, de veritat. Es nota que estàs a punt de canviar de dècada.
2: Exactament. Sí, aquest dissabte. Aquest
0: com sembla. Ho portes?
2: Molt bé, estupendo.
0: Ja deixes els 30,
2: estupendo,
0: eh?
2: Estupendo, exacte. Mira, 636-360609, has vist? Quin problema he de tenir? Perquè entre els pocs números que em sé de memòria hi hagi el de la bústia del matí. En fi, va, vols que t'expliqui de què va el programa d'avui?
0: Estaria molt bé.
2: Perquè avui tenim moltes coses. Bàsicament hi ha dos fronts de notícia importants. El primer, tot el que està passant a Madrid després que ahir en revolucionés el programa la UCO, l'UCO, entrant a la seu del PSOE. Avui copsarem com està la legislatura amb tres actors importants. El primer, el PSOE, per boca del diputat del PSC, José Zaragoza. Després, Esquerra Republicana, tindrem a Francesc Marcalvo. I després, Junts per Catalunya, tindrem a Míriam Nogueras per saber una mica cap on evoluciona la legislatura després del que va passar ahir. Després, vaga d'educació ahir, els sindicats i departament van tancar-ho sense acord, tot i que semblava que hi podia haver, hi havia bastant optimisme. Veurem avui a reunió entre USTEC i el departament. Tindrem a USTEC, tindrem a Yolanda Segura i tindrem al departament el secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez. Després, avui estarem pendents també dels nous detalls de la visita del Papa. En parlarem als 10 i 20 amb Sor Lucía, caram, que la tindrem aquí.
0: Fantàstica.
2: A la cadira de la Garcia. I a les 11, atenció, perquè obrim consultori, i per això volia recordar el telèfon de la bústia.
0: Què és el?
2: 636-360609. Escriviu-nos si teniu... Escriviu-nos sempre, amb tots els dubtes que tingueu, però escriviu-nos si avui si teniu dubtes, queixes, inquietuds sobre la vostra comunitat de veïns. Tindrem el nostre expert, el Josep Maria Aguilar, que ja en sabeu que en sap una estona, i us resoldrà tots aquells dubtes, inquietuds, queixes, crítiques, tot allò que us porti la vostra comunitat de veïns, que ara que arriba l'estiu sempre hi ha aquella cosa, puc fer una barbacoa,
0: música alta,
2: música alta fins a quina hora, per Sant Joan, tot plegat, totes aquestes coses que ens inquieten, doncs escriviu-nos i us les resoldrà a partir de les 11 el Josep Maria.
0: Jo estava pensant ara que tinc uns veïns fantàstics.
2: També es pot trucar al telèfon del programa, que és el
0: 93207474.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bos, bon dia.
4: Bon dia, Latinès.
0: Com et portes amb els veïns? Tu que ets un home tranquil, segur jo, que bé.
4: Mentre no facin soroll entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, que és quan jo dormo, perquè vaig al revés del món,
0: que...
4: tota la resta sempre va bé.
0: Escolta'm, no m'hi havia fixat que tens un tatuatge.
4: Sí, 13.
0: Te l'he vist avui?
4: Sí, 13.
0: El puc veure?
4: Sí, en recorda el meu pare.
0: Ah, molt bé, quina meravella. Recorda el pare.
4: Sí, en recorda el pare, sí.
0: Àlex Bos, què ha passat al món mentre dormíem i teníem aquesta lluna fantàstica que ens ha acompanyat aquesta nit?
4: Doncs mira, avui us porto una d'aquelles històries que sé segur que us agradaran, eh?
0: Segur.
4: És el cas d'un treballador de Google que s'ha passat de llest i l'han acabat en xampany.
0: Oh, què ha fet, què ha fet, què ha fet?
4: Es diu Michele Spagnuolo, no us descobriré la sopa d'all si us dic que és un nord-americà d'origen italià. Es tracta d'un enginyer de Google de 36 anys que va aprofitar que tenia accés a informació altament confidencial del cercador per fer apostes a la plataforma Polymarket. Aquesta setmana ja hem explicat que, des dels informatius, que el govern espanyol la té en el punt de mira perquè és una plataforma que opera sense tenir la llicència de casa d'apostes, eh? El cas és que Polymarket es fan tota mena d'apostes a instàncies dels usuaris, eh? Per qui no ho conegui, eh? Són apostes de l'estil: quan creus que s'acabarà la guerra a l'Iran? La gent aposta i diu una data, i si l'encerten, doncs guanyen uns dinerets. Doncs bé, Españuolo va accedir a una aposta sobre quina seria la persona més buscada a Google,
0: sí,
4: el 2025.
0: Donald Trump.
4: I va jugar fort, perquè, clar, entre altres coses, ell sabia qui seria aquesta persona perquè tenia informació privilegiada de Google. Va apostar que seria el raper David, acusat d'assassinar i esquarterar una menor de 14 anys justament al setembre del 2025.
0: Jo.
4: Polymarket va assignar una possibilitat quasi nul·la,
0: clar,
4: que l'aposta seria aquesta. Què va passar? Que Españuolo va encertar i es va embutxacar 1,2 milions de dòlars.
0: Quina bestiesa.
3: Ai, se va posar la pell de gallina.
4: Ja saps què diuen? Que si jo et dec 100 dòlars, tinc un problema. Però si tu em deus un milió, el problema el tens.
0: El tinc jo. Exactament.
4: Doncs què ha passat? Que Españuolo va intentar ocultar aquests dinerets perquè, home, es podia descobrir que ell tenia informació privilegiada. El cas és que la justícia dels Estats Units va posar la lupa sobre les seves finances i va anar estirant del fil, l'ha descobert, i avui hem sabut aquesta matinada que l'han acusat de, entre altres coses, frau i blanqueig de diners.
0: Quina meravella, Españuolo, eh?
4: Michele.
0: Michele. El Michele m'encanta. És que ara estava pensant, és com quan copies un examen amb algú que t'acaben enxampant, perquè molta gent que ho gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
4: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig, home, un milió.
0: Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de 6 del matí i avui també volem saber per què el lloc serà, perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
0: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó XIV ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Oh. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma. El van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe, doncs, amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes nous.
0: Quan vas a buscar el cotxe.
3: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
0: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora?
3: No, home, no, si ha segut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
0: El Ferrari per Roma a 300 km.
3: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Papa mòbil.
0: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 km per hora amb un Ferrari. També volem saber una bona notícia, Lara.
3: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
0: Va.
3: Atenció.
0: Va, molt bé, jo que m'ha cantat la cançó.
3: Molt bé,
0: imagino la Lara, quina cançó poso que parli dels préssecs? Clar, home, ella que es comprà cap a casa,
3: indiscutible.
0: Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
3: Nois, els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho Ho asseguren a la CN el president de l'Associació de Productors de Pressa Cordal, Josep Ràfols.
6: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va valer una mica, perquè aquest any doncs fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs arribaríem bé al final de temporada.
0: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
0: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh? Sí.
3: Però està bé, perquè sí. Donem veu aquí a vegades.
0: Molt ben tirat, Marta.
3: No en donem.
0: Molt ben tirat.
3: Que m'ha quedat.
0: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
0: Ui,
3: el programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
8: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. La gente, no. ¿Por qué no?
0: Pero es que, a ver, es que la gente
8: te cuenta cosas, te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
0: No, porque yo no la Ramos. Però clar, estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
3: Sí, sí, és molt important.
0: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
3: Però després ja ho han deixat, no?
0: No, no, és que allò ha durat dues setmanes.
3: Clar,
0: amb algunes
3: encara,
0: frases,
3: no. Encara el trobo molt.
0: Perquè el sexe era bo.
3: Ah, ja passa això.
0: Però també passa el sexe bo.
3: Sí,
0: tot. I el cor també matega amb Lolita.
3: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
0: Home, clar, és
3: el
0: que
3: vostre.
0: A veure...
3: El vostre.
0: El meu.
3: El seu, el teu marit.
0: El meu futur marit.
3: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
9: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
10: Ah, me encanta.
9: ¿Ves?
10: Ahí va. Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
9: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
10: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
9: Pero si te
10: hola,
9: dice...
10: Jacob, que no. Con el ajo menos.
9: Con el ajo.
10: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
9: Bueno, pero...
10: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí del lado.
9: Hombre, no sabes nunca.
0: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria ja una cua de persones.
3: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
0: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar, ara estic distret. Ara com segueixo jo si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
3: Pues va, preguntar-li a la Lara, ja està.
0: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram
3: no,
0: del Jacob
3: sí.
0: Elordi.
3: I que la següent molt pregunteta.
0: Ah, puc tirar, doncs? Em dones permís? Doncs vinga, seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quin
3: no,
0: som?
3: No, era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
0: Què passa?
3: Què passa? No. Esteu tensos.
0: Nosaltres? Però si
3: esteu
0: no estem
3: tensos,
0: fent res.
3: No, el Jacob
11: bueno,
3: és guapo.
11: Tireu la pregunta o no?
0: Quin so ens deixa la ràdio?
3: El matí de Catalunya Ràdio vam trucar a Leire Díez. Leire Díez.
0: Va.
3: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
12: La veritat és que nada.
0: Nada.
12: No, es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por la causa de Cepi. Es que entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
0: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: que és tan bona. És
1: boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard, i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes, i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que pobreta ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li
0: sí
1: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, matineers. Ai, seria tan
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho en consciència.
1: Consell escoltat, consell après, i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents del possible acord entre el govern i els sindicats educatius i de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Gorina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso Bol, bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedrat, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
12: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo que el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del Guan, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i El País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
11: Altres temes de portada, El Periódico al port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
12: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
12: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
11: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
12: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
11: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
12: El Periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
11: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
12: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
11: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs, i patiran les institucions i la democràcia.
12: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pérez, és una gravetat penal i política extrema.
11: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president, i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
12: L'ABC obre la portada amb l'editorial titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
11: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser sobretot de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts, a 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
11: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
12: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
12: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
11: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
11: Sí, és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
12: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
2: Bueno,
12: atenció,
2: bueno, panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta'm, a discoteques la... Ves a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
12: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa caloreta, la temperatura que va pujant, Marc.
11: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fet canvi cap a 3:45 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions de Maya Montero.
13: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
14: Por ser rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en, y no voy a empezar en los, esto que empiezan a los haters, que empiezan, o sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té a Maya Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar, sí, el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
13: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buc, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari, sí. I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
15: Hola, sóc el Pau Roca, director de La Promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
15: No, potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
13: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això és pues, part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Howard. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Just a concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu, és a 8:45 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pichi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers en 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
16: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra, la jugada arriba, Pichi, Pichi la mata amb el cap, gol! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol da Pichi, gol da Pichi, gol da Pichi! Pichi, ha marcat Pichi, el Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie, en Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie, minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio El So, que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
17: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici. Sí.
18: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
17: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
19: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
17: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sants i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
20: A Indonèsia avui ha anat, eh? Mm. El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Tota la cara, pobre Guillem.
20: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quina hora és.
2: Ell és jet lag.
20: Exacte.
2: Tot ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara diem com quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
20: i com
2: això.
20: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé,
2: com
20: costa, a partir de tres síl·labes a aquesta hora costa, bueno, i depèn de com va a les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de molt Finques bé, de Catalunya. Ara, sí. Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la vostra del programa, 636-360609. El torno a dir, 636-360609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs ens envies ara la nota de veu, clar, et respondré.
2: Reserva, reserva.
20: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada Maiol. Doncs Maiol, últimament les dades són molt difícils.
20: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: No ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
20: M'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent... I que deixa,
2: doncs ple, quants,
20: que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà Ricard Ostrell, per cert.
2: Però escolta'm, sí, quins ho anem passant, eh?
20: No, això
21: sí, sí, sí, sí.
2: Aquí la màgia de la ràdio, aquí la rumagosa en... em deixa els seus, vull dir, això.
20: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
21: Ni idea. Tots junts?
20: Tots junts.
2: 10 milions.
20: 10 milions?
2: Va.
21: Més.
2: Sí.
20: Aviam, si algú
21: 50.
20: Vol... 50.
21: M'he passat. No ho sé.
2: 50 milions.
21: 35. Potser
2: no,
21: sí,
2: no,
21: eh?
2: No, has dit 50,
21: no,
2: eh?
21: No, Sandra, 35. 40.
20: Ah! Doncs, és que eren 58.
21: Ah!
20: No, aquesta rectificació...
13: Està, no, no, me la menjo.
20: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
20: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
20: Que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
2: Que bé, eh? Que també, de veritat.
13: Carai. Sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
22: Sobretot... has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
1: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
23: És que fos cada pregunta, de veritat.
24: És dels entrevistes llics que
23: t'he vist. Jo avui estic...
22: Perdona, és que però... no tinc una resposta.
23: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
22: No.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
26: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
26: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
27: Bon dia, matiners.
28: Ara arrencarem el camió.
29: Jo us escolto ben d'hora.
27: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
30: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
30: Pues ciutat imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat.
13: Molt bé.
2: A què et dediques, Josep Maria?
30: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
30: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
30: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer Lolita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem, però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
31: La IA mata la creativitat i el pensament complet. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant, clar, o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança tant per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docent tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts mal de caps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives, i crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els professors ja s'hi estan trobant. I et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
13: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar Lolita, que com sempre ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
32: Yo estoy envejeciendo creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... no me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
13: claro,
32: que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos...

0: A veure, 9320-7474. Glòria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
0: I de què treballes, Glòria, tu?
1: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capipota, galtes, tot això tan bo.
0: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
1: Exacte, va comprar... Només no li deu agradar gaire, perquè no vingut mai.
2: Ja el tens clitxat, eh?
1: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
0: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè hi havia algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
1: Sí, molt bo, molt bo. Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
0: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixem una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
1: Sí.
0: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
1: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
2: Ara,
0: molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
1: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
0: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
1: Ui, mira, vaig començar amb la fam, perquè tota la família som del mateix ram, o ho érem, perquè ara ja quedem pocs. Amb 14 anys i en tinc 64.
0: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
1: D'aquí un anyet.
0: Un anyet?
1: D'aquí un anyet.
0: Segur?
1: Sí, un any i sí, sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
0: És que és curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
1: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
2: Sempre n'hi ha.
0: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
1: Aviam, Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, del Joan. Es menut, Glòria. Si més no, ens saludarem.
0: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell, et vindré a saludar.
1: D'acord.
0: Que vagi gràcies. Molt bé, Glòria. Una abraçada.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, moltes
1: bon
0: gràcies. Dia. Adéu. A veure, un moment, noies. Bé, que avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
3: Ai.
0: I aquesta cosa...
3: Com ho sou?
0: Ha arribat.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Això has estat fent tu, o què?
0: Ah, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
3: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
0: No.
3: Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
2: A veure. Cada cosa que deies, però bé, ens posem més nerviosos, Eloi.
0: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
3: A veure, les cabres agafen paparres més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en tant vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt.
0: Ah!
3: Doncs, no, però surt perfecte i,

0: fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
1: Es diu Rosita, la cabra!
0: Es diu Rosita, es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
1: seus genitals.
0: Als seus genitals, sí, sí, sí. I jo, esclar, amb molt de compte, li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé... I la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
1: Però, escolta'm, veus com funciona aquesta secció? Això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
0: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
2: Qui tingui paparres.
1: Qui tingui paparres, que compri la pinça.
0: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
2: I al metro, també.
1: Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades.
2: Estem en xoc,
1: Eloi. Fins demà.
2: Adéu.
1: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
0: I avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època. Segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
1: Escolta, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimats.
0: A veure què passarà demà.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Mare meva.
1: Ostrell, bon dia.
3: Bon dia.
1: Tinc un missatge per tu, després te'l deixaré escoltar.
3: Ah, vale.
1: D'una dona que té una parada al mercat de central de Sabadell.
3: Has sentit alguna cosa que deia... Ara després m'ho poses.
1: Fins demà, matiners, que vagi bé.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'assembla.
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: oients, segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegat a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, scroll, scroll, segurament a Twitter, a Facebook, que també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, sí, sí, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés? O...
1: de tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi van addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte, el doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: Twitter,
1: clar, perquè... clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, allò conversa, no?
0: I total per mirar notícies falses, racistes, que t'argumenten dient, ho diu aquí, ho diu aquí, i et
2: però
0: posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si tu les preguntes et diuen, com si allò que quan les trucades antigament podria ser important.
1: Clar, eh? És que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara no, ara si et truquen,
2: Facebook...
1: evidentment no les agafar perquè no. Segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més, i de fet l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li, doncs moltes més. A més, això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys el doble,
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys, per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen
2: joves,
1: més quartos,
2: no?
1: Evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Bé, tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar, més temps lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que a més es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora. Sí,
2: sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja a la seva vida professional molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Els que es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir tanta tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment, doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara es esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè hem de, potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts i cas.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteo Pirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí?
1: Tu. Ah, podria ser perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i de fet col·labora amb diverses administracions perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i a més molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no passa la
1: Exacte.
2: Resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar doncs, amb aquestes previsions, i també és molt amant de la fotografia, i també m'agrada, el que a mi m'agrada més són els posts divulgatius, és a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia, és a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de Bendinat en aquest país nostre.
2: Totalment, i tant.
1: I per tant és un tema que desperta interès, i alhora en el fons és un tema que barreja doncs, medi ambient, geografia, doncs, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa doncs, posts més atemporals parlant, doncs, per exemple, en aquest cas explicava els llamps, si voleu us els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi. Un llamp és una descarga elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals...
1: Clar, com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? Però és bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, ets d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Sí, jo també he de dir que sóc una... em vens la por. En el moment de llamps i trons em convindria doncs, posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes doncs, com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i de les, no cal dir tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, doncs, posar-nos
2: doncs,
1: a cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explicava l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, molt interessant, eh? Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Però està malament.
0: Pots dir més de 100.000?
1: Més de 100.000.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus, o sigui...
1: Ah, no, que... no, és que en el seguim molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Anna Clota, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos, que a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, va. Per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat en una situació semblant a aquesta.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Moltíssim. Sí. Només al matí, sentir aquest soroll...
0: Qui s'hi crema? S'hi crema l'altre...
1: Ostres, esperes?
0: Estic més tevi.
3: Saps què deia la meva àvia? Des que es va inventar la moda de bufar, el qui es crema és un tonto. És a dir...
1: Doncs mira.
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar, això, imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, i vinga, hi ha el típic familiar que...
0: I s'hi crema, i m'ha agradat molt calenta.
3: T'has d'esperar.
0: Què és més vell, l'anar a peu o el bufar?
3: Al bufar.
1: Però escolta, m'has de pensar una mica amb els altres. Vale, tenir una mica de respecte, una mica d'educació i dir, doncs mira, l'altre li pot molestar, saps? Més al matí. O sigui, o per exemple, a mi també molesta molt quan algú mastega, doncs amb la boca oberta.
3: Ai, sí.
0: Ensenyant el que menja, no? A més.
1: També, a més això, o sigui, banda del soroll, a més, tens allí tota la pel·lícula
2: no.
1: Què està menjant?
2: Bé, avui ens està concentrant a les orelles, no a la vista.
0: Sí. Si faig una fusió entre els dos anteriors, podem dir la gent que mossega la cullera? Que sóc...
1: Això potser et farà mal.
2: Mira, estic pell de gallina. Aquell moment en què el ferro toca amb les dents.
3: No, prou.
1: És que a mi m'ha passat l'altre dia, per exemple, estava doncs sopant i, clar, si tens la mala sort doncs que et posen al costat amb alguna parella, doncs que a més no parla entre elles, però mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, saps? Però...
3: I els senties des de la taula del costat,
1: clar, els estàs sentint, és fatal. O, per exemple, aquest que sentirem, que per mi també està en el potser top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
0: Això és una investigació científica, és un tema teu personal que volies compartir?
2: Jo comparteixo tots.
1: Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada. Però a banda del xerruc...
2: A més que s'estrapa tant els dits d'aquesta manera, que no té articulació.
3: Que te passa tindre artrosi de mà.
1: Això és dolent, no ho feu.
0: No s'ha mai. Hosti, noi.
1: Doncs a banda del xerruc, estar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, segurament teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia doncs, no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
0: Clar.
1: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu doncs allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer doncs, és respirar fons.
3: Sí, una miqueta
2: no,
3: parlar,
2: respirar fons no, fluix, perquè fluix. Respirar fons fluix. Sí, perquè t'has dit que respirar fons hi ha gent que no li agrada.
3: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què em penses, Anna, però que potser parlar, és a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si tu doncs, tens aquell familiar que fa això, és, ai, perdona, és que m'ho fent molt això, és, no, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho, sisplau.
0: Però ell li ofendrà el que tu
3: no facis. Perquè és veritat, no, perquè
1: sí.
3: És, però és una cosa que allò de la llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
2: Jo vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
3: Ho fa involuntàriament. Per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa de fer.
2: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, pitjor, jo feia això.
1: Clar, però dirà allò, que tiquis miquis, noia.
3: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
2: Tant de bo.
0: La gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir aquest adverbi molt, no? I, ostres, i quin indefectiblement cada frase?
3: Doncs mira, també pot ser si tu et molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
1: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
3: Sempre està bé l'autocrítica.
1: Molta polseguera, aquest petit espai del Tot es mou.
5: Jo no entenc res.
6: Tu no entens
5: res? No,
6: jo ara ja començo a entendre, perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
5: No entenc res.
6: Però això es deu fer molt mal, clar.
5: Jo perquè ja ho he acceptat, però realment porto mig any com el cul.
6: Patilles, patint. Sí, estaves molt enamorat d'ella?
5: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
6: Sí.
5: Però...
6: Tu sí, tu sí.
5: Però és que no entenc, o sigui, no entenc res.
2: Qui és aquest?
1: Qui això és? És que clar, el quadre a mi em posa la pell de gallina. És, recordeu que la setmana passada es vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
2: sí,
1: havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex.
3: Sí, vaig sentir que el que no surti també en parlava amb força.
1: Doncs es va decidir...
0: Qui és l'ex?
1: La Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho fan en castellà, vull dir, que és que a més no sé per què s'hagi estat donant tanta atenció. A mi, que el que no surti i faci un especial d'això em sembla perfecte, per això estan... Que l'Helena García Melero, que és la senyora que jo pensava que era una periodista seriosa,
3: clar,
1: el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat però, i jo estic totalment d'acord.
0: L'entrevista era sobre això o era altres qüestions?
1: No, però què vols que t'expliqui l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu, no el veu entrevistar pas quan va anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
2: És veritat.
1: En canvi,
2: és que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous, o mediàtic.
1: A la vostra generació, sí.
2: Sí. A nosaltres ens va arribar per aquí.
1: Exacte, llavors, en aquell moment tan polèmic no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir al plató del Tot es mou explicant això? Potser bueno, no. Jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
0: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta i m'imagino que estic mirant aquí un...
1: Sí, és el que va de blau per si
3: tio només per parlar de la seva vida sentimental.
2: Molt estrany.
1: Bueno, pues ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: però entenc que l'ex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon, eh?
2: Va, va. Però ell també...
3: Bàsicament ha fet un Shakira, un Rosalía la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell també estava a punt de treure una cançó, es veu.
2: Ah. És una noia catalana d'un barri d'aquí, de Deu Ser de Barcelona, i es decideix... No sé, i
1: no sé d'on és, però és catalana.
2: I decideix fer aquesta cançó, en aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella.
1: És batllat del Mercadona totalment, però vaja, que és indiferent, això. Si per mi, cada gent faci el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un mitjà públic. Però bueno.
0: I va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som, entrem.
1: Ui, vas a mirar els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, llavors te'ls puc explicar en català molt ràpid.

0: pròpies fotos, bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes repetides vegades amb amigues seves. És que el típic culebrot, sí, culebrot de Sálvame.
1: Però que sort no és ni de gent coneguda, perquè em diguessis, mira, és que són, jo que sé, un futbolista, però és que no és ni el cas.
0: O no, sí. I si fossin gent, entén-me, que fos coneguda pel públic objectiu dels magazins matinals,
1: clar,
0: de la tele, que són iaies.
1: Zero el cas.
0: Amb qui, les iaies, a qui els interessa la ruptura de l'Alex Tous? Explica'ls almenys alguna cosa de la reialesa anglesa, saps?
2: Fora Tous i fora Mireia Salaet. Estaves parlant de futbolistes, doncs, però no d'una futbolista.
0: Parlem de les futbolistes.

0: parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de tots nosaltres.
1: La Quica.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega? Dana de Parra. O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putella.
2: Ai, sí, quina tristor.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que es prenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influencers que es diu Olga. I en aquest sentit també referent homosexual dins de la plantilla del Barça i com a capitana, no? Tenim després l'Aitana, que és una tia de poble, super de Sant Pere de Ribes, reivindicativa del català, reivindicativa de totes les causes que tenen a veure amb el país. Bueno, una tia
2: amb una família vinculada històricament a l'independentisme i a les causes de la llibertat de Catalunya.
1: I al feminisme també.
0: Els cognoms girats, bueno, és que en aquest sentit també aportant moltes altres coses. I ara de cop tenim Quica Nazaret, que és una tia que ha après el català només perquè juga al Barça, cosa que ja és un referent de per si.
2: Clar,
0: però és que a sobre es fot unes farres que baixen molt a la realitat el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinho i altres referents així una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, a més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, aquesta és la que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
1: Aquesta és la que cantava a la Rosalia, va fer una interpretació de la Perla Brutal, va ser la que va fer una gelestelada,
0: eh? Es va inventar la versió de Café con Ron per la Patrick Jarro. Hi ha d'haver algú en els vestidors que faci aquesta funció, i crec que ens faltava en el vestidor del femení un referent així, jo, molt fan de la Quica.
3: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de, és que no, hauria de ser normal, però no ho veig.
0: No, per mi és fins i tot secundari, eh? Vull dir, m'encanta que la Quica parli català, només faltaria, però és que per mi l'important és que tinguem
1: la farra.
0: Imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. És que no em pot fer més gràcia, de veritat.
3: Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens? Sí, bueno, és que és una tia increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Quica, però també perquè aquest cap de setmana hem tingut l'estadi olímpic.

0: jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny, però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: doncs... I és molt possible que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
0: Bastant... Bueno, algú li devia dir.
1: Sí, però...
2: President, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: Bueno, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no? Però
1: sí,
0: clar, jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així, tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny. Exacte. Pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
3: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement, veus?
0: És que a sobre dins la Sagrada Família, ja et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, de com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a penjar aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, tio, que ja et coneixem, que ja t'hem vist al plomero, a veure si ara perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny t'haurà de votar més jovent. Va, espavila que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. Ja està, l'última cosa que volia comentar...
3: I de bibliotecàries també, no? Si no m'equivoco.
2: Sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot estendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit pel discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern d'Estats Units, que tan mal està fent, no? Però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i per tant també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que d'una banda els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se que no podien ni moure's i tal, i que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida
1: si pagues o aconsegueixes beneficis.
0: Si ets ric i famós, a sobre pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que
2: prou de front rows.
0: Si voleu convidar-los, convideu-los a canvi de publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no es poguessin tocar. Que estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està, i això ha sigut una mica els temes de la setmana.

0: passat mai, també, Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sol, sola, per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
1: I és un passadís etern.
2: No, sí, no ha passat
0: bueno,
2: mai.
0: No etern, és com, ah, jo sempre, dic, i sí, i si em tira enrere tampoc, no torno a l'andana, ja...
1: Clar, això ningú... et passa com a somni recurrent?
0: No, quan estic al lloc no hi ha ningú, perquè penso, primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
1: Jo, més que hi hagi un altre passadís etern, el que m'imagino és a veure si algú esperant-me aquí, no, per robar-me la cartera.
0: No, pitjor, perquè això encara acabaries arribant a casa o posant una denúncia. No, jo em refereixo a no es pot sortir
1: del metro. No poder-ne sortir.
0: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això, no pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions. El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere. Uf. Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a zero. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere? Clar. Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de si, de per si, en el seu bucle,
1: camisa blanca,
0: en el bucle diari. Sí, camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que està atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no? Anant a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota que li ha de donar una notícia, collons, esperem que bona. Però clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no fas l'oficinista una mica equipi. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
3: Bona nit.
4: Considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc com el passadís del metro de Tòquio, diu, és com un espai nou, que és una art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant o tirem enrere. Això aconsegueix, doncs, un storytelling una mica diferent.
3: Storytelling になるじゃないかなというふうに。僕自身というよりはやっぱ日本
4: avui en dia la gent vivim en un món individualitzat, tothom no pot sortir del smartphone i què és una família, no? O sigui, com a individu com pot crear una família i les dificultats que ens trobem avui en dia en la societat dels països avançats. En les pel·lícules de terror ha rebut influència, és el Shining de Stanley Kubrick, el protagonista no pot arribar a ser pare, o una altra obra que es diu Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat, no? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de terror.
3: Ma, 主人公の文脈に沿わせたというのもあります。
1: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
0: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest mig metratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la tenim a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
2: Clar. Té sentit.
0: Un videojoc indie-japonès que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, totes les consoles i també per ordinador.
1: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros que si tu no feies el recorregut com ell et marcava. Havies de tornar a començar.
0: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies d'escollir, sí, i ho havies de fer perfecte si no reculaves.
1: Doncs
0: mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, eh? Vull dir, l'oficinista fa por. Va. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
2: No.
0: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, sempre hi ha com una mena de bambalí cabina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada on pots arribar-hi i perdre-t'hi. I la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, d'aquests segons llocs liminals.
1: Hi ha gent per tot, eh?
0: Doncs sí. La setmana que ve, o no, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reinsve, doncs amb aquesta nova pel·li de terror.

0: m'has relacionat aquí el fet de llegir amb només un 25% de l'any, m'ha semblat.
1: Aviam, no dic que només es llegeixi un 25% de l'any, només faltaria, tant de bo pugueu llegir tot l'any, però és veritat que, almenys en el meu cas i en el del meu entorn, perquè ho hem comentat moltes vegades, el moment en què més s'intensifica la lectura és a l'estiu, per simple fet de que tu tens més temps lliure, de que s'està molt bé a l'exterior, de que s'està molt bé llegint a la platja, al camp, a la muntanya, en un banc, on sigui, i hi ha vacances. Vull dir, només amb aquests dos factors, doncs ja es fa que s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust, eh?
2: Sí, però s'ha de dir que, a més a més, és un gran aliat de la lectura, la llum, tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de terrassa a aquesta època és un drama. Vull dir,
1: totalment.
2: En canvi,
1: sí, sí,
2: ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
1: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegint, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no vas estar fent scroll infinit, mirant reels,
0: mil
1: i tal.
0: Vegades i tant.
1: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir, haig de tornar enrere, bueno, clar, perquè ja les llegeixes com mig convalescent, o sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint,
0: clar.
1: O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint, i llavors jo ja quan hi torno a reprendre la lectura m'he de llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo res del que havia
0: lloc.
1: Llegit.
0: No saps l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, un moment, tiro mitja pàgina enrere, no, ui, això tampoc ho recordo.
2: Això més em passa quan fa molts dies que no sí. Llegir aquell mateix llibre, no?
3: Jo és que sí. Sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols,
0: sí.
3: M'obligo a acabar sempre a baix a la dreta.
0: Sí,
1: però és que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
2: Clar,
1: la lectura abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no...
2: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora i et deixes, o sigui, acabes anant dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no ho vull deixar...
1: Clar, no pots enganxar. No pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona llegint.
0: El títol de la cançó graves pel cantant, suposo.
1: I sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
0: Endavant.
1: Ho faig per tu, Sergio.
0: Gràcies, jo t'ho agraeixo.
1: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit, perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura ara callarem tots.
0: La gent que va al parc i fa, voleu parar de molestar? Si
1: tio, vés-te'n a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren,
0: clar.
1: Al metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa, escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai amb molt de soroll, al tren, a la platja.
2: Depèn de com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo i la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa de tot davant.
1: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, gent xerrant i tal.
2: Era com un contingut interessant, saps?
1: Sí, però clar, si tens algú directament parlant, això sí que em molesta moltíssim.
2: Ah, sí?
1: Anar tu amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, al tren, i que igualment et vagin dient, ai, te'n recordes l'altre dia, que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm
2: això
1: estar.
2: Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant i estava allà concentradíssima, cosa t'interessava zero, i llavors et començava a dir, avui a la plaça m'he trobat, i vaig dir, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant, i m'està constant molt com perquè m'interrompi cada 10 minuts.
0: Pobre,
1: sí,
0: iaia.
1: La gent té molt poca sensibilitat.
0: Iaia, en compresa.
2: Pobre, és que no estava acostumada.
1: I després ja ens anem a l'altra banda, que és la gent snob.
0: Que saltu molt sovint, és tu record per tot. són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir.
1: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
0: Això.
1: No és tant perquè...
0: Ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen que no pas per ell
1: mateix. Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo... Poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo, de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix, perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de què va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte a tota la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
2: Ah, quina ràbia!
1: I llavors tens tothom els missatges dient-te, vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
0: Doncs però... això és una mica el mateix de la moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
1: Però no molesto ningú.
0: Ja, això és veritat. Això és veritat.
1: Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
2: Sí, sí.
1: Ai, totes les lectures de l'any
2: per l'estiu. Me
0: sobren paraules, agulla, fil de cosi. Sobren paraules, però falta temps.
1: Falta temps.
2: Cada estiu acaba, arriba al setembre i dius, he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
1: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues. Llavors, clar, posar-te al dia tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors, s'ha de tornar a treure el tema. I no passa res, Vull dir, a mi no, em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir al gener a l'agost. Escolta'm, noi, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-me amb calma i entendre-ho, no?
3: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
1: Veus, és que en Roger està en equip clàssics, de tirar-se el rotllo.
3: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per
1: llegir-me l'Odissea, per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, quina feinada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones, un shot. Gent que no em vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens fa l'ograma pla, estar a la platja, estar tombat a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant o mirant a l'horitzó o fent res.
0: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
1: Exacte, vull sentir els moixons.
0: Exacte.
1: Com a eina nostra oient.
2: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara quan acabem la temporada. Necessita una setmana d'estar-se tot en posició horitzontal.
0: Avui hi ha gent d'ara que han marxat les nenes ara fa 20 minuts a Colònia.
2: Molt bé, Sergi.
1: Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca així facilet, o romàntica en plan que també entri fàcil allò com una horxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'esfruir gaire el cervell.
0: Perfecte.

0: Bon dia.
1: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera que jo no he llegit per tantes bones coses, així que, Rita, i em diràs què tal l'autora.
2: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
1: I veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
0: És molt interessant perquè a part fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar va només sobre això i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol. Gens. Per mi obre portes molt interessants de des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: Em va de quina obra estem parlant, que no sé si n'heu dit el títol.
0: L'autora.
4: Teatre lliure, molt bé.
0: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no, de l'autoria, i és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir i debatre. Ni un me'n vaig anar a casa allò xocada de dir, ostres, m'ha impactat, perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera, i veiem com ella va transitant al llarg de tot això, però el muntatge és molt especial. O sigui, amb aquesta frase que us he fet, no és una manera, jo crec, de transmetre l'obra en si, perquè hi ha molts llenguatges escènics, passen moltes coses diferents, es fan molts jocs teatrals, que l'argument és com una peça més, no? Ja tot juga, l'escenografia té un discurs molt propi, els intèrprets també.
4: Hi ha molts intèrprets?
0: Són quatre intèrprets i dues col·laboracions, que de fet són en Javier Beltrán, la Nausica Bonin, la Rabina Reventós, en David Selves, i després hi ha l'Agnès i l'Amada, que fan una participació, i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir, escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes a escriure, i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient, vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes, i jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle, o sigui que és
4: que
0: molt xulo.
4: Porta llocs molt diferents, no?
0: Sí.
4: Sempre et fa anar cap a camins, anar a reflexionar.
0: Sí, i et posen molt bé el lloc de l'altre, no? Jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques.

0: Marcel·lí Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
1: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. El següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
0: Sí, del, és una adaptació del Sebastià Portell. Sí.
1: Un llibre que té ja més d'una dècada.
0: Sí.
1: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, et deixa, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra.
0: Endavant,
1: és la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenir i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
0: Sí.
1: És el que recordo de la trama. I, sí. I la sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
0: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual. Perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
1: sí, sí.
0: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
1: Bueno, de les més xungues,
0: sí.
1: de les malalties que et poden encomanar sexualment.
0: Sí, que a mi m'ha passat el mateix, que jo també vaig llegir el llibre, fa això 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mà al text, han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat i ara vinc a una ciutat com Barcelona que m'ofereix un munt de possibilitats, no? I va tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues, llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, i llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors són tres actors, dos que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi són fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramaturgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
1: Tinc el record del llibre, que me l'ho vaig llegir, perquè és curt, però com amb dos sentades o amb dos dies, no van passar més de 48 hores, i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me l'estruc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. Sopa de Crab Apples.
0: Exactament, perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'amfiteatre del Parc de Catalunya a Sabadell aquest divendres 29 a 11:15 de la nit, a 22:30, pels digitals. I Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros i per Cultura Jove surten per 15 euros.
2: Home, hi ha diferència.
0: O sigui que hi ha una diferència. I si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït.
1: I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara, per què?
0: Doncs a mi Reinaldo i Clara m'encanten.
1: Has sentit el disc nou que té arreu? Fa un parell de setmanes, oi, va sortir?
0: Sí, sí, sí. I de fet aquesta és una de les cançons que es diu Amb tu podria estar, que va sortir una mica abans i jo em vaig viciar molt, i ara us l'he posat també perquè us vicieu vosaltres. Un compositor, guitarra i veu, o sigui que... I doncs el podreu veure aquest dissabte també a la plaça del Castell de Palau de Revardit, divendres 29 a les 9 de la nit. I així que, com ens proposa sempre el Festival Recòndit, amb aquesta idea de centralitzar la cultura i d'anar a espais rurals, us proposo que feu una escapadeta i us hi acosteu. I com sempre, teniu entrades per Cultura Jove.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols, una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o el Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entrega d'afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7:04, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí, a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2 km i mig de retencions. Per altra banda, parlem també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas el Pum de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
8: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
9: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
10: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
11: Com a mínim se n'ha assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
1: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
12: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
13: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
14: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
13: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
12: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
15: I jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CELE. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
12: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
16: Ajudar en aquesta part logística. pensar què han de fer el dia que venen, és a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
17: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
18: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
12: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Humanresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
1: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
19: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
1: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
20: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
21: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
22: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir uns dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família no és gairebé impossible.
20: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
21: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
20: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
21: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
20: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
0: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Llum verda al projecte Roca City promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
3: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
1: Vuit minuts per arribar a 8:15. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
23: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. també va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el vuitè curs a l'equip blanquiblau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:15, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
4: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat a aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia. I l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que super il·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
1: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
5: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
6: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
5: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
7: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquís roben,
25: ens treuen treball.
26: Com a trans et veuen com un monstre.
27: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest amb un trastorn mental és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roben,
31: paràsit, marimatge.
32: Però existir sol o...
33: Terroristes.
34: Té a menjar plata.
35: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
38: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i sobretot als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
10: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
11: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
12: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant-la C12 i també l'A2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Ester Minguell.
13: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
14: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
15: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
14: Bueno, sí, un any que es tiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
13: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
16: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
17: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
16: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
1: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellvé.
0: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya de vals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les jornades Barcelona Impulsa. I ens ho explica la Judit Vallès.
3: Els nous bonus consum es desplegaran en 2 fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
4: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè a més fent 2 campanyes, i el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
3: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la 4ª edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell es reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
5: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el 4th any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
6: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
5: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi Chaos in the Sun.
1: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
18: Bon dia, Helena, ja sabeu, a disposar.
1: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
18: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat, no hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint encara no s'arriba a aquest llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius com a mínim amb aquestes temperatures elevades, però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
1: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que es anirà repetint més sovint del que ens pensem?
18: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si, perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Els estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
1: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
18: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada. Per exemple, a hores d'ara són les 7:52 del matí, tenim 30 graus al Cap de Creus a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
19: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
18: I tant, i d'aquí una estona parlem.
19: Vagi bé.

Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem a què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del

0: la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alèxia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
1: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, Lax en Busto, Els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
7: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
5: Salut Activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i en general que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, picunadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent, arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, a l'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar a la B23 i a Cua del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona, a la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral, a la C31 i a l'antitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, a la P7 i a retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a la C-17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers, a la C-58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C-33 cua de Montcada a Barcelona, a la C-59 retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de les coll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: 9 intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres evidentment no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I com veieu, doncs ja estan a punt per iniciar aquesta marxa, i no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia, heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions, i com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
8: Nosaltres seguim convençuts, tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem, i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya, tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS. És important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
7: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Exacte. Doncs com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents, i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental, amb seu aquí a Mataró.
1: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes, i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, encantada de que feu difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
1: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
9: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malalties diferents biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima en la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
1: Això és el que li volia preguntar, eh? Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
9: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava al segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, i és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació, amb ratolins, per exemple, que és amb, majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes, i així tota la investigació clínica, i estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
1: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè, com ho diria jo, aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones, i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de, això, de reconèixer?
9: És efectivament que, pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades, i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys en diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic, i això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
1: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga, i ens ho explica la Carina Bellvé.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'han fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
12: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
13: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú ho pogut vendre com si fos una decisió meua personal.
12: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
14: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
12: Ara aquest resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
1: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
15: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
16: Sabíem que teníem un avi que havia mort a la presó d'Orulla, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Hasta l'última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
17: pel camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alèxia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls el David Navarro.
18: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
19: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
18: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: La xarxa de comunicació local.
20: Tots els marroquís roben,
21: ens treuen treballs.
22: Com a trans et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest amb un trastorn mental és violent.
25: Una soledat a gent gran.
26: Són gent que roben,
27: paràsit, marimatxo.
28: Però si estic solo,
29: terroristes,
30: monstre. Tot això és odi, aturem-lo.
31: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

0: menjar sobres d'arròs pot ser perillós? Tot està en la conservació del propi arròs, és a dir, en el temps transcorregut entre la primera cocció i el moment en el que el consumim. En particular, has de parar atenció a aquest aliment perquè si no s'emmagatzema correctament pot tenir efectes molt desagradables en el cos. De fet, fins i tot es pot córrer el risc de patir una intoxicació si menges aquest cereal quan ja fa hores o dies que l'has bullit i no l'has guardat de manera adequada. Per això, per poder estar segur de menjar una recepta sana fins i tot calenta, cal posar en pràctica algunes precaucions. Per exemple, una vegada hem cuinat l'arròs, no s'ha de deixar a l'aire lliure més d'una hora. Si, per tant, ens adonem que ens hem excedit de les quantitats o que no som capaços d'acabar totes les racions, el millor de tot serà ficar l'excedent a la nevera com a més aviat millor. De fet, després de deixar refredar la nostra preparació, caldrà guardar l'arròs sobrant en fred sense que hagin passat més de 60 minuts. L'arròs, per tant, s'emmagatzemarà a temperatures baixes fins que decidim consumir-lo, cosa que s'ha de fer dins l'endemà de la primera cocció. El culpable de tot això es diu Bacillus cereus, un bacteri que pot provocar intoxicacions alimentàries. Les seves espores sobreviuen fins i tot després de la cocció, i si el cereal es deixa a una temperatura ambient, els bacteris proliferen en molt poc temps alliberant toxines que poden provocar vòmits i diarrees que poden durar fins a 24 hores.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, matí d'aquesta jornada de dijous 28 de maig. Estem de mica a mica a final de mes, canviarem d'aquí dos o tres dies el maig pel juny. I no ho sembla, ens ha vingut la calor de... són aquelles primaveres que, déu-n'hi-do, el maig cada dia un raig, i va ploure el maig a principis de mes, cada dia. Alguna pluja inclús una mica forta. I ara, de cop i volta, ha vingut la calor, calor forta, calor impressionant, 24 graus en aquests moments ja al matí. Avui arribarem als 32, 33... el temps, 33 graus, diuen que serà la màxima. També deien ahir que seria de 31 i vam arribar ahir als 33. Vull dir, avui podem arribar als 35 tranquil·lament. I els propers dies les temperatures continuaran altes, tot i que dimarts i dimecres baixaran una mica, diuen els homes del temps, que dimarts i dimecres les temperatures màximes seran entre els 27 i els 29, que està més bé que no pas aquests 35 o 34 que tindrem, però també déu-n'hi-do. Bueno, és normal, estem pràcticament a les portes d'estiu. Ja sabem que el mes de juny i el mes de setembre, a vegades la gent diu, ui, s'ha acabat l'agost, s'ha acabat l'estiu. No, avui en dia la calor continua fins mitjans d'octubre. A finals d'octubre poder canviar una miqueta, i el novembre, però tot i això encara fa calor tot el setembre, segur, Dijous 28 de maig, Sant Justí, Sant Germà, Sant Emili, Sant Fèlix, Sant Llucià, Sant Eladi i Sant Pau. Felicitats una vegada més a tothom que celebri avui sants aniversaris o qualsevol cosa en especial. Marcats a Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, La Cellera de Ter, l'Estartit, a Figueres, com és normal, és dijous, a Girona, a la zona de Can Givert, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia, cada u tira l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. Cada u tira l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. És una gran veritat aquesta, un gran refrany. En lloc de repartir l'aigua entre els dos molins, doncs no. Tu el que vols és tota l'aigua per tu i l'altra que s'espavili. Cita del dia, una frase de H. Osmin. De totes les arts plàstiques, la més plàstica és la lectura. No sé si la lectura és una art plàstica, però bé, ell va dir-ho, El sol ha sortit aviat, 6:19 minuts al matí, s'amagarà a les 9:15, un quart de 10 del vespre. Déu-n'hi-do, una pila d'hores de sol aquí, vinga, sol. Avui, 28 de maig, es celebra el Dia Internacional del Joc, Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones, Dia Internacional de l'Hamburguesa, Dia Internacional del Síndrome de Thatcher-Collins, Dia Mundial de la Fam, Dia Mundial del Càncer a la Sang i Dia Internacional de la Higiene Menstrual. També és Dia Mundial del Gos Sense Raça, el gos, i Dia Nacional de la Nutrició, que també celebra avui a Espanya. Dia Nacional de la Nutrició. Un dia més, a la sintonia de la ràdio, hem de recordar que avui hi ha lluna creixent, 89,38% il·luminada. La propera lluna plena serà el 31 de maig. Falten 3 dies. I tal dia avui, un 28 de maig de l'any 2007, el govern d'Hugo Chávez inaugura a Venezuela la cadena de televisió de l'Estado TVs, en substitució de RCTV, que havia estat tancada abans. L'any 1988, Bèlgica firma la pau amb la província colombiana de Boyacá, després de la guerra declarada per aquesta més de 100 anys abans, quan era un estat sobirà. L'any 1987, el jove alemany Matías Ras aterra amb la seva avioneta Cessna a la plaça Vermella de Moscou, posant en evidència la seguretat de l'espai aeri soviètic. L'any 1976, els Estats Units i la Unió Soviètica firmen el Tractat sobre Limitació dels Assaigs Nuclears Subterranis amb finalitats pacífiques. L'any 1961, el diari The Observer a Londres publica l'article de Peter Benenson, The Forgotten Prisoners, els presos oblidats, que llança una campanya en pro de l'amnistia dels presos de consciència, que acabava siguent a l'origen de l'organització Amnistia Internacional. I l'any 1937, tal dia com avui, es funda l'empresa de fabricació d'automòbils Volkswagen a Alemanya. Avui és l'aniversari de Cameron Boyce, actriu nord-americana, que descansi en pau. Seth Rollins, lluitador nord-americà, 40 anys. Kylie Mulligan, actriu britànica, 41. Jacy Bradford, actor nord-americà, 47. Marco Rubio, polític nord-americà, 55. Kylie Minogue, cantant australiana, 58. Des de la ràdio, felicitats. Gladys Knight, cantant nord-americana, 82. La Gladys Knight, eh? Com passa els anys, eh? Sembla que cantava i canta fa 4 dies la Gladys Knight, que la seguia, música sí discotequera, però americana, aquell soul disco. Anem a fer una ullada a Empordà.info per saber què passa al nostre voltant. El monestir de Sant Quirze de Colera, una joia del romànic, porta tancat a les visites des de fa 2 anys. Maria Teresa Ginjaume demanen que ens donin un cop de mà a Sant Quirze de Colera. La torre de vigilància contra pirates, que avui és un apartament turístic a Roses. Hi ha coses estranyes, també. La canònica de Vilabertran acollirà el segon festival Terrer de la Déu a Empordà. L'empresa empordanesa Calzina Carrer inaugura un hub logístic a Algesires. Bon dia més aquí a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant. Bon dia, benvinguts, gràcies per ser amb nosaltres. Anem a començar el matí amb Claren i el seu tema Love. Matí amb música, informació, notícies, actualitat, entrevistes, les veus del matí, la tertúlia, tot el que podem oferir-vos des d'aquesta, la teva ràdio. Claren, té nova cançó, la vam estrenar aquest mes d'abril, Love. Bon dia, benvinguts, us parla un dia més i encantat de fer-ho, Toni Guerrero.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: La oreja de Van Gogh.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Doncs una nova edició del nostre butlletí de notícies que iniciem aquí a Ràdio Vilafant. En aquest dijous 28 de maig del 2026, Figueres augmenta fins als 808.000 euros les ajudes per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat. També Figueres organitza un fòrum per impulsar projectes de benestar i aliances empresarials. L'alberg Xenescat de l'Escala reobre després d'una reforma de 1,4 milions d'euros. Sant Quirze de Colera continua tancat i reclama ajudes per evitar el deteriorament del monestir. Calsina Carrer inaugura un nou hub logístic a Algesires per reforçar la connexió amb el Magrib. Pablo Alborán inaugurarà els Sons del Món 2026 amb el seu únic concert a Catalunya. I tancarem l'edició d'aquest butlletí i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres ha ampliat fins als 808.000 euros les ajudes destinades a la rehabilitació de façanes, eliminació de grafits i millora de l'accessibilitat dels edificis de la ciutat. De moment, el consistori destina 628.000 euros entre les dues línies de subvencions, però la partida es podria ampliar en 180.000 euros més si la demanda és elevada, tal com ja va passar en l'anterior convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de juliol. Entre les novetats d'aquest any destaca una ajuda de fins a 1.500 euros per eliminar grafits visibles des de la via pública i una nova línia per substituir ascensors obsolets. També es subvencionaran actuacions per eliminar barreres arquitectòniques, instal·lar ascensors, construir rampes o incorporar sistemes d'accessibilitat. La regidora d'Obres i Activitats, Núria Bartrolí, que assegura que l'objectiu és evitar la degradació del parc immobiliari i protegir especialment el patrimoni arquitectònic del centre històric. Aquestes subvencions formen part del Pla Viure a Figueres, l'estratègia municipal impulsada per ampliar l'oferta d'habitatge i reforçar la rehabilitació dels edificis existents.
4: La xarxa d'albergs de Catalunya, Xenescat, ha presentat la nova temporada a l'alberg de l'Escala, després d'una reforma d'1,4 milions d'euros per millorar-ne l'eficiència energètica i el confort. L'equipament preveu superar les 13.000 pernoctacions dins dels programes socials i educatius impulsats per la Generalitat. Les obres han inclòs la instal·lació de plaques fotovoltaiques, nous sistemes de climatització i millores en l'aïllament de l'edifici. La Generalitat destaca que la xarxa pública d'albergs vol reforçar el lleure educatiu, la convivència i la descoberta del territori.
5: L'Auditori dels Caputxins de Figueres acollirà l'11 de juny la primera edició del Fòrum Benestar i Empresa, una jornada professional pensada per crear sinergies i impulsar projectes vinculats al benestar i al territori. L'esdeveniment inclourà conferències, taules rodones, milfutnes i dinàmiques grupals amb la participació de representants de la Universitat de Girona, la Fundació Salut Empordà, la Cambra de Comerç de Girona i el Patronat Turisme Costa Brava Girona. L'activitat és gratuïta i està oberta a empreses i persones interessades en els àmbits de la salut, el turisme i el benestar.
6: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El monestir de Sant Quirze de Colera, Rebost d'Empordà, porta 2 anys tancat a les visites i viu una situació de deteriorament i manca d'inversions. L'Ajuntament denuncia que el monument, declarat bé cultural d'interès nacional, ha patit actes vandàlics, no té subministrament elèctric i continua registrant accessos il·legals, tot i estar precintat. L'alcaldessa de Rebost, Maria Teresa Ginjaume, reclama més suport institucional i assegura que el municipi no pot assumir en solitari les actuacions necessàries per reobrir al conjunt monumental. Des de fa 12 anys, el patronat encarregat de gestionar el monestir no es reuneix i les últimes grans inversions es van fer a més d'una dècada. Actualment, només la Diputació de Girona manté petites actuacions de manteniment i conservació.
4: El Festival Sons del Món celebrarà la seva 19a edició del 25 de juliol al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de la Dió Empordà. Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival el 25 de juliol amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya dins la gira del seu nou disc Quilòmetre Zero. La programació també inclou artistes destacats com Rosana, Niña Pastori, Sergio Dalma, Joan Dausà o l'homenatge als 50 anys de Bohemian Rhapsody amb God Save the Queen. El festival oferirà 2 actuacions inèdites amb Lax en Busto i Gossos compartint escenari i una altra amb els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet. Els concerts als cellers de la Dió Empordà comptaran amb Carlos Núñez a Cadaqués, Manu Bix a Garriguella, Quim Masferrer a Mollet de Peralada i Roger Mas a Cantallops. El Village de la Ciutadella també programarà actuacions de Su, Tura Sala, Ava Voices o el podcast Guarres, a més de festes temàtiques dedicades als anys 90 i a la discoteca Picasso de Roses.
5: L'empresa empordanesa Calzina Carré ha inaugurat un nou hub logístic a Algesires, al sud d'Espanya, amb l'objectiu de reforçar el transport internacional entre Europa i el nord d'Àfrica. Les noves instal·lacions, situades a només 15 quilòmetres del port d'Algesires, incorporen un aparcament segur amb capacitat per a 190 vehicles i diversos serveis per als transportistes, com a zones de descans, dutxes, wifi o espais de restauració. La companyia, amb seu a Pont de Molins, destaca que el centre vol donar resposta en la creixent demanda d'infraestructures modernes i segures a l'estret. Calzina Carré ja n'havia impulsat el 2022 un primer hub logístic a Pont de Molins i el novembre passat també va obrir un centre logístic a Tànger, al Marroc.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Posem el punt final a aquesta edició de l'informatiu i arriba la previsió del temps amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I amb Llenyes Empordà ens anem cap a la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
8: Bon dia. Una situació avui molt calorosa per les dates d'una altra vegada a les comarques de Girona. I, de fet, la mostra la tenim a hores d'ara en la tramuntana cremadora que hi ha al nord de l'Alt Empordà. Ja en aquests moments del matí voltem els 30 graus a moltes viles d'aquesta zona tocada al Cap de Creus. Per exemple, aquest matí no hem baixat dels 27 graus de mínima en el cas de Llançà, o dels 25 graus a la cota més elevada del Montgrí, també cap a Rocamaura, a l'Estartit. Aquesta temperatura que avui una altra vegada es desbocarà gran part de la demarcació, de 30 a 35 graus, i arribarem a 36-37 graus en alguns racons de la selva del Gironès i també del Pla de l'Estany. Avui amb molt pocs núvols, alguns de prims, i aquesta tarda algun cap al Ripollès i la Cerdanya, que acabarà deixant alguna gotellada, però francament dispersa. Res de tempestes fortes. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
4: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
9: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
4: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
9: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà a Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
4: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
10: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
11: Oye, la vida desde hace mucho tiempo y...
12: Vinga, va, som-hi una mica de ritme en aquest matí calorós ja, eh? Juan Magán, Omar Montes, versió nova de Ayer la vi.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre a les millors promos. Carrefour.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: Energia.
1: Una mica d'energia, vinga, força. Dona-li, aquí tens.

0: Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en ambdós en els tres punts, i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
1: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
0: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
2: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
2: que vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcà.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!
9: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. En Pere Prats, que el tinc aquí al meu costat. Pere Prats, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Està elucubrant de si tinc al·lèrgia amb ell o no. No, no tinc al·lèrgia a tu. Tinc
1: al·lèrgia... que me sento al teu costat i dius, tinc al·lèrgia.
0: No, perquè tinc al·lèrgia i els matins estic sempre que em pica molt el nas. Pauli Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
0: Joan Cusí, bon dia. Però és igual, els nostres oients no els importa si jo tinc al·lèrgia o no.
2: Avui els que deuen migrar són els que ens veuen per internet, no?
0: Sí, ara els faig migrar més, mireu. Pels que ens estiguin escoltant per la ràdio, pel 107.3, l'FM o per streaming a radiovilafant.net, només l'àudio, doncs que sàpiguen que tinc sobre la meva mà esquerra una caixeta de cireres que ens ha portat en
1: Pere. De Terrades.
0: De Terrades, I són ben vermelles
1: i bones.
0: Jo encara no els he tastat, però a la pausa les provarem. La fira quan és?
1: La fira és aquest diumenge que ve.
0: Aquest diumenge.
1: Bueno, espera't, no, el dia 7.
0: El dia 7, Jo sé que és el primer diumenge. Cap de setmana de juny, sempre.
1: És l'altre diumenge.
0: Mira, jo discutíem a casa perquè hem d'anar a comprar cireres.
1: És que aquest any el primer diumenge és el dia 1.
0: Val.
1: I per això fan el dia 7.
2: No.
1: No? No va així, això?
2: El primer diumenge és el dia 7.
1: Ah, sí? El dia 1,
0: sí, perquè el dia 1 en què cau?
1: Ah, vale.
2: El dia 1 és dilluns.
1: Ah, vale, és el 30.
0: Sí, perquè el 31 és diumenge.
1: El 31,
0: sí,
1: vale.
0: Sí. Vale. Sí,
2: és... Llavors, el primer cap de setmana...
1: És el dia 7.
2: És el 7.
3: Coincideix
2: per la setmana. Sí.
0: Bueno, jo perquè tinc el calendari aquí que motxiva tot,
3: Ja.
0: En el telèfon.
2: Tot tinc aquí el cap.
0: Jo no...
3: Com que volia fer de memòria...
1: No sé mai el dia que estem, ja t'ho dic.
2: Aquest mes de juny coincideixen, diguéssim, dilluns dia 1, diumenge dia 7.
0: Clar.
2: Dilluns dia 8... L'altre...
0: Clar, perquè el diguéssim que és que el dia 1 comença amb dilluns, no? Que llavors, serà setmana sencera.
2: Sí, seran setmanes senceres.
0: Bueno...
1: Tu portes bé les de lloses, clar.
0: Jo no.
1: Les dates,
0: perquè
1: aquestes.
0: Tu perquè estàs jubilat i no...
1: Jo no m'interessa.
3: Jo més o menys compto que el temps amb les estacions. I ara, com que té tant desbaratat, ni això.
1: Jo no, fa temps això que no. Aquí no
3: es...
1: Aquí només es feia hivern i estiu, no hi ha entremitjos.
0: No,
3: és el més apropat a la meva mesura del temps, això.
0: De fet, aquesta calorada que està fent...
1: Home, és calor d'estiu, això ja.
0: Sí, la veritat és que...
1: Ara saps què passarà? Que la setmana que ve diu que no, que rebaixa la cosa, que hi ha pluges i que hi ha d'allòs... Llavors és quan pescarem tots.
0: Hauràs fet el canvi d'armari, no trobaràs el jersei.
1: Ara. Sí, va així.
0: Jo per si de cas ja m'esperaré ben bé per Sant Joan a fer el canvi d'armari, no?
1: Sí, doncs mira que
0: sempre deixar un jersei.
1: La cou és terrible, eh?
0: Sí, bueno,
1: ahir mateix, mà Déu.
0: Sí, està fent... Però això ha afectat a la collita o no?
1: Això ha afectat a tothom, perquè es veu que és a Espanya, que tothom està igual, el País Basc, que normalment en aquesta època feia frescor, està Sant Sebastià, no sé si heu vist les notícies, però estava ple a la platja.
3: Jo tinc notícies cada dia d'allà, aquells jocs, perquè truquem amb aquells avis que tenim allà.
1: Sí.
3: I una calor que no l'havien coneguda mai de la vida.
1: Imagina't.
3: Estan els 27-28 graus, a 2.000 metres sobre una muntanya a la Maceta.
1: Imagina't.
3: I, esclar, no és normal.
1: No. Tampoc és normal.
2: I el Cantàbric, diguéssim, tot són els Països Bascs.
1: Sí.
2: En el mes de maig estigui de 35?
3: Sí, no,
2: és una bogeria. A veure, aquí, els que hem anat allà...
1: I més gros encara diuen, les notícies han dit, que Alemanya estaran a 30 i pico, també.
3: El nebot, tenim un... El trim a Edimburg.
1: Edimburg, ja,
3: sí, fa anys,
1: sí.
3: Fa 4 o 5 dies va dir a la tarda, diu, estic aquí tallant l'herba del jardí, diu, perquè no dono abast, diu, estem a 33 graus.
1: Imagina't.
3: Allà dalt de tot, diuen, aquí diu la gent, diu, no s'ho expliquen, unes temperatures com aquestes. Diu, esclar, diu, aquest temps allò es començava a sortir l'herba. Diu, aquest any ens està agobiant a tots.
1: El que passa que això no sé si és cicle, o sigui que...
0: Cíclic.
1: Cíclic, que ja havia passat anteriorment altres anys.
3: No, enrere, perquè
1: sí,
3: no hi ha registres.
1: Enrere.
0: No hi ha registres. No.
1: Enrere,
0: es deia que està sent
1: un mes de maig. Jo recordo un un mes de començaments de juny, que sí que feia una calor terrible, eh?
3: Sí, bueno, però...
0: Però juny, perquè estem a maig, eh?
1: Estem a final de maig, sí.
3: No, ja fa més d'uns, quasi 2 segles que hi ha registres, més o menys, i no tenen res notat de...
4: Canvi climàtic.
3: D'una bestia.
2: No, home, una miqueta dels països tropicals és això...
1: Sí, bueno,
2: pluges.
1: Però
0: nosaltres som tropicals.
1: No havíem estat mai tropicals.
3: Els tropicals tenim molt una navalla.
0: Ara sí, serem tropicals.
2: Va pujant. Va pujant. No sé què és un fet. És un fet.
3: El tròpic
2: és... Sí, és un fet, és un fet. Les pluges aquestes... Així estan tan de cop.
3: Sí, sí.
2: I les calorades...
3: I tant de dies, tant de temps.
4: Mireu, està comprovat, perquè quantes vegades no en el desert del Sàhara han trobat restes de peixos, no? Fòssils de peixos i tal. I està comprovat que el Sàhara, el desert del Sàhara, en algun moment va ser una selva tropical, per dir-ho així. Llavors, què passa? Que el planeta Terra es va inclinant. El pol magnètic que abans estava al pol nord, ara està 50 quilòmetres endintre de Sibèria. El pol magnètic, el pol nord magnètic. Què passa? Que el planeta es va voltant, llavors, cada vegada nosaltres serem més tropicals, i en canvi, a la zona de Sud-àfrica i Namíbia, estan recuperant, i els xinesos també en el seu país, a Xina, al desert de Xina, estan recuperant zones que eren totalment desèrtiques i que estan recuperant ara com si fos una sabana, eh? No, tampoc és una bestiesa d'arbres, però van plantant arbustos i plantes i no sé què, i els hi va agafant. Estan guanyant terreny al desert.
2: Jo pensava que la terra era plana.
0: Ostres, no, sisplau, Paulí, no.
3: Però
0: no m'ho esperava això de tu.
3: Aquestes diferències es donen en 4 o 5.000 anys. No,
0: estan sent
3: mil,
0: molt més agreujades, no?
3: Clar, no... és una teoria aquesta que dones tu, perquè és cada 28.000 anys, no?, que l'eix... va d'un costat a l'altre, no? Em sembla que és un període de 28.000 anys.
1: A mi que m'agrada l'hivern, doncs no cal preocupar-me per mi, perquè jo d'aquí, d'allò no hi seré pas, eh?
3: No.
0: 28.000 anys, no.
3: A mi em preocupa poc que giri cap aquí, cap allà, perquè ja he donat tota la volta, jo.
0: No, però sí que és veritat que, bueno, que és una mica preocupant aquest agreujament, no? Aquest canvi climàtic, sí, al que estàvem acostumats, com ens adaptem?
4: Quantes vegades aquí, per exemple, a Espanya s'havia plantat aquests tipus de planta tropical que no s'havia plantat mai?
0: No, avocats, mangos.
4: Mangos, o per exemple kiwis, que es planten, o advocats, plantacions d'advocats, que aquí no s'havien plantat. I a Canàries... A les Illes Canàries s'estan fent plantacions de cafè.
0: Sí.
4: Però quan s'havia plantat cafè, ja hi havia plàtans i ja està. Doncs no. Ara el que està guanyant terreny és treure plantacions de plàtans i posar-hi plantacions de cafè.
0: I això és adaptació al canvi climàtic?
2: Sí, és clar.
0: Canviar que... el tipus de cultiu? No,
3: va ser que el canvi, segons amb el que estem fent malbé l'atmosfera, diuen que ho hem accelerat tot. No és que... És que s'ha accelerat amb un altre procés.
0: Llavors
3: no és aquest procés que teníem abans natural de la inclinació de la Terra.
0: Que era més progressiu, no? Potser, o
3: exacte.
0: Més lent.
3: Hi havia una petita diferència, es podien mesurar amb segons els restes que es troben, amb 10.000 anys, amb 5.000 anys, perquè són 28.000 anys aquesta variació d'eix. Llavors, però ara, esclar, ara...
0: S'ha accelerat.
3: El que li estem fotent a la Terra, doncs això... s'ha desbordat tot.
0: Clar, i això també farà tots aquests canvis de cultius i aquesta adaptació, jo no sé si això que deies tu ara, Joan, que era més progressiu, més lent, perquè era un procés natural de la pròpia Terra, si els éssers humans serem capaços d'adaptar-nos tan ràpid a aquest canvi climàtic.
3: Nosaltres
0: a nivell
3: sí.
0: Físic, vull dir,
3: nosaltres
0: sí. Sí?
3: Perquè hi haurà grans moviments de gent. Però els que no s'adaptaran seran els animals, molts d'ells, i les plantes. Aquests ho tindran de més mal país, tot això.
1: Bueno, sí, el que passa que com que és molt progressiu, és molt a través dels anys.
3: Sí, sí.
1: Esclar, vull dir, no...
3: Sí, però...
1: Són ja altres generacions,
0: bueno,
1: no, cada vegada.
0: Jo crec que els animals també iran canviant de zona, no? També hauran d'adaptar-se d'alguna manera.
3: Sí, sí.
0: I potser... Però clar, també canviarà la nostra cultura, perquè si aquí, el que deia ara abans Antoni, s'està cultivant cafè, s'està cultivant més fruita tropical, potser no podrem cultivar vi... vinya, per exemple.
1: Ai, la
0: vinya,
1: malament.
0: Clar, el nivell gastronòmic, que és part de la nostra cultura.
3: M'has fotut i què veurem?
0: No ho sé.
2: I oli, què passarà amb l'oli?
0: Clar, clar, és que potser els productors de, de vinya i d'oli seran
3: ostres,
0: més al nord.
3: Ja, aquí, amb aquesta segona part ja m'ha fotut més a mi, eh?
0: No, jo, clar, jo és el primer que he pensat.
3: Perquè no volen les oliveres, no ja,
1: escolta'm, sí. Això és a través de generacions, llavors sí. Hi haurà generacions que naixeran que ja es trobaran el que hi ha,
3: sí, sí,
1: ja s'hi acostumaran per força, sí, esclar.
3: Tot ens tema, tot.
0: Que no, ja entenc que no serà d'un dia per l'altre, no? No, però home. Potser...
4: Home, les vinyes, tots els, clar, tots els que
1: nosaltres ja no
4: tenen
1: volem,
4: vinyes,
1: per exemple, ja està.
4: Tots els que tenen vinyes ja estan fent... ja estan fent
0: canvis de varietat,
4: prospeccions de plantar la vinya cada vegada més en l'aire, sí, més alta, sí, perquè sí, la temperatura sí, sí, no sigui tan alta.
2: Mm-hmm. No, sí, sí.
0: I hi ha gent que està comprant terrenys, més, diu que a Anglaterra estan començant a plantar vinyes també, no? Més cap al nord.
2: Tota la zona aquesta de Cap de Creus que havia sigut
1: olivera
2: no, i vinya, molta vinya. Bueno, ara, jo que sé, per exemple, Colera i aquests llocs així ja estan plantant a dalt de les muntanyes aquelles a treballar de vinya.
3: Sí, sí.
2: A la part de Colera, tot, aquests del celler Ugues
0: de Valla.
2: Ugues, Valla.
3: Ugues,
2: bueno,
1: fa molts anys ja.
2: Sí. Bueno, no, però estan plantant...
0: A la part d'alta, eh?
2: A la part d'alta de Colera, per exemple. A la part d'alta de Colera, perquè tot aquell sector, doncs, els està sortint el vi millor.
3: Sí, parlada, ja fa anys que el varen començar a fer tota aquella banda allà de Colera. No,
2: sí, allà on hi ha el xalet.
3: Exacte, sí. Mateu, que deien.
2: No, el xalet de Mateu.
3: No el tens present, allò, no?
2: Oh, i tant.
3: Doncs allà
1: hi havia un de vinya, el que passa que se n'hi ha plantat més.
3: Clar, molt poc, que estava mig abandonat tot allò.
2: Sí, no, s'ha tornat a posar tot.
3: I en Vall, bueno, Lucas, que diuen, en Vall...
1: Ja tenen un vi que...
3: En Vall fa molts anys que han tornat, eh? El fill, fa molts anys que...
2: Però volien anar pujant, pujant muntanya, anant pujant muntanya, perquè suposo que estem donant compte d'això, doncs, que el tenir més alçada, doncs...
3: Aquella muntanya ja era escalonada, ja n'hi havia hagut, segur que n'hi havia hagut abans.
2: No, no, a veure.
3: Abans de Filoxera jo n'hi havia hagut de vinya.
2: Oh, tant,
3: perquè,
2: oh,
3: perquè està tota feixada.
2: Tot allà on te vegis que hi ha feixes, que hi ha feixes i que no hi ha res, és perquè anteriorment hi ha hagut vinya. Tota la zona, per exemple, del Paní, per dir alguna cosa,
3: sí,
2: tota aquella zona, ara s'ha tornat a plantar, però en algun sol o en algun sector, sí, els de Cadaqués, els de Martí Feixó. Però vull dir que tot, quan tu comences a pujar tot allò que és desert pràcticament,
3: sí.
2: Quan ja ha sortit el Mas Fumats i tot allò havia sigut vinya, tot allò s'ha
3: sí.
2: ple de feixes de pedra, encara, que tot allò havia sigut vinya.
3: I per l'altra banda, si tu com vas a Sant Pere de Roda, llavors hi ha un parell o tres de camins que baixen a baix,
2: sí,
3: a
2: Santa Creu,
3: i baixen cap a d'això, per camins nou, la carretera que allà han fet nova. Pues aquella muntanya està tota feixada,
2: sí.
3: Tot,
2: bueno, sí,
3: allò havia sigut,
2: sí,
3: tot vinya,
2: sí, sí,
3: que Déu-n'hi-do ja treballar allò i d'això, ja li feia molta...
2: I si te'n vas, jo que sé, tot el sector de la part francesa, l'altre costat d'Espolla, a la part d'aquella, vull dir, tot allò que hi ha tot de vinya, allò ho han de treballar encara pràcticament manual. No hi ha cap...
0: Clar, perquè no hi pot entrar la maquinària per la dificultat del terreny.
2: Tot allò s'ha treballat manual, sí, jo he passat moltes vegades per allà,
3: sí,
2: he vegades amb aquella carretera, per, sí, amb moto i així, i tot aquell sector, tot allò, no tenen cap més mitjà que fer-ho manual. A vegades ni potser ni un simple multicultor poden pujar allà dalt, entens? Perquè és que tot són feixes, que a més hi cap un rem de ceps, eh?
3: Sí.
0: Però clar, a nivell gastronòmic, en un futur la nostra gastronomia canviarà, no? No, evidentment s'haurà d'adaptar al clima, no? I l'alimentació també, perquè...
3: Això fa de molt mal dia, com que,
0: bueno, que potser
3: avui porten menjar d'un cap de món a l'altre. L'únic que potser ens trobem ara, que Europa ha fet els deures amb això, o sigui, prohibir veranos nocius, bueno, prohibir, sí, moltes coses, però si agafem tot aquest nord d'Àfrica, anem a Sud-amèrica,
0: bueno, una mica aquesta era la reivindicació dels pagesos,
3: allà es fa de tot,
1: campi qui pugui,
3: allà es fa de tot, i esclar, en aquí els preus que venen les coses aquesta gent d'aquí, que ho treballen bé, no té res a veure el cost de producció amb aquella gent que hi foten de tot, esclar, llavors aquí, i nosaltres mengem allò, perquè ara buscar mongeta tendre aquí és molt difícil.
4: Però per això és el negoci.
2: I menjar tomates a l'hivern.
0: Sí,
3: exacte.
4: Per això fan
1: cireres,
4: negoci.
1: Mira, parlant de cireres, n'hi ha
3: però
1: tot,
3: això són del país, això són del país.
1: Això és del país, però n'hi ha tot l'any.
2: N'hi ha tot l'any, sí.
3: Sí, però aquelles són més cares i és diferent.
1: I de tot,
3: però aquí sabem les
1: d'això. Si vols a buscar, n'hi ha de tot.
3: Sí, sí, ja ho sé.
0: Bueno, però la cirera és una cosa tan concreta en una època de l'any que jo crec que és de les poques coses que es respecta una mica.
4: Molts d'aquests productes que venen, sobretot ara mateix amb això de l'acord que han fet a Europa i Llatinoamèrica.
0: Mercosur.
4: Clar, el Mercosur, resulta que clar, allà la producció, a veure, primer que té tots aquests productes que aquí estan prohibits, però els hi surt molt més econòmic. O sigui, el preu que un pagès recull, anem a posar peres o pomes o el que sigui allà, o sigui, quan ell les ven a Espanya, que aquí ho pugen de preu, entre que suposo que el pagès argentí no guanyarà més, però l'intermediari argentí i l'intermediari espanyol doblaran els beneficis per vendre aquell producte aquí.
2: I tant.
4: Sí, aquest és el clar, problema. Sí,
0: sí. Sempre l'intermediari, el pagès mai s'ha
3: bueno, però això encara la fruita és molt poc el que arriba de fruita de per allà i són coses molt puntuals com la cirera. La poma no té necessitat de fer la venida allà perquè de poma aquí n'hi ha de sobres bona i controlat tot el producte perquè els controlen molt bé i no és que els controlin, és que ja no els hi venen, ja no hi ha producte d'aquest dolent. Lo que hi ha una cosa que és perillosa és la carn. La carn és que hormones, antibiòtics, vacunes sense
4: sí,
3: control.
4: El clenbuterol aquell que els feia créixer.
3: Vull dir, això recordeu fa anys que posava un bistec de vedella amb una piella i que d'un moment semblava que feies era ple d'aigua
2: com marxava l'aigua ja no quedava bistec.
3: Res, ja no quedava res no quedava. Ja no tenia, i ara si és carn d'aquí si veus que no surt allò, aquella porqueria.
0: Passa que clar, que cosa, potser aquella
3: carn és igual,
0: aquesta
3: i...
0: carn d'aquí no te la podràs permetre tan sovint com voldríem o desitjaríem o ens estan fent creure que necessitem.
4: Però això no? Passa també amb els cotxes, que venen de Xina. Com pot ser que un cotxe a Xina, posat a la botiga, costi 17.000 euros, a la botiga Xina, el preu de canviar el yuan per l'euro, i en canvi quan el porten aquí te'l venen per 32.000, que tot i això doblen el preu, i tot i això és molt més barat que els que es fabriquen aquí.
2: Bueno, però l'explicació és molt senzilla aquesta, perquè la fabricació ja està subvencionada.
3: Sí.
2: Perquè tot ja està, simplement per això.
0: Bueno, i perquè tenen uns pèssims drets els treballadors, sí, no? Perquè els sous són ínfims, etcètera.
2: Si ells allà haguessin de fabricar diguéssim
0: amb la legislació
2: que tenim nosaltres, amb les condicions que tenim nosaltres, aquell vehicle no sortiria aquest preu. És impossible.
3: I els vehicles que fan aquí que munten ja aquí, clar que aquí n'han de comptar, ja la tecnologia la porten feta, però el que fan aquí és molt més car i tampoc, i com venen tenen d'anar a especular també la financiació per poder tenir un benefici els que els venen. Vull dir que això que dius, Toni, és aquest joc, com deia ell, un cotxe, un element finançat, un element que tota la investigació ha estat subvencionada per l'Estat i que no s'ha de comptar res. Aquí no entra l'amortització.
1: I que els sous són diferents.
0: Llavors ara llenço la pregunta del millor. Si volem tenir unes condicions laborals, perquè a mi tampoc m'agrada que els treballadors xinesos doncs no tinguin els mateixos drets que els treballadors espanyols o que hi hagi mainada treballant, etcètera, etcètera, no? Si volem que hi hagi els drets dels treballadors, que tot es faci amb els productes que toca, no? Que no es facin servir productes contaminants, no sé què, haurem de canviar la manera de consumir, perquè és que potser tots els milions de persones que som no podem consumir de manera justa.
2: Avui és impossible. Tots. Avui és impossible. Avui no. Si tu vas a comprar-te una camisa amb una marca d'aquestes importants, si tu vas a comprar-te unes bambes, tot surt allà mateix. Sí, que tot surt allà mateix.
0: Mira, les sabates que porto són del Vietnam.
3: Surt de la misèria.
2: No, escolta'm, tot surt allà mateix. Si t'hi fotes.
3: Surt de l'abús i de la misèria.
0: Clar, llavors, o sigui, sempre hi haurà d'haver-hi desigualtats perquè puguem seguir consumint com fins ara?
1: No, el que passa és que ja ho sé que no consumim amb qualitat, però amb quantitat sí, perquè llavors tothom més o menys pot menjar. De l'altra manera, si fos només en qualitat, segur que hi hauria molta gent que no menjaria.
0: Tothom...
1: Clar, perquè els preus es dispararien. Home,
0: si tu mires a nivell mundial, aquest tothom... No sé jo,
1: tothom entre cometes, clar, que clar. Sí, home, sempre hi ha la desigualtat, sí.
0: Que tothom pot menjar. A mi m'agradaria viure en un món que tothom pugués menjar i que...
1: Això és
4: però mireu que Vietnam, Camboya, Tailàndia, inclús Filipines, tots aquests països s'han posat al dia, entre cometes, en el sentit de fabricar pel primer món. I en canvi, això a l'Àfrica no ha passat. A l'Àfrica, pobres, no... Ara sí, pots dir que al Marroc hi ha fàbriques de cotxes i al Marroc es va espavilant, Argèlia també, a tota aquesta part nord, però el que és Àfrica, Àfrica... no acaba de tenir aquesta manufactura,
0: perquè potser no ha interessat pel tema dels recursos naturals, potser ha interessat més tenir-lo com el rebost, no? Per treure'n els minerals, per treure'n el menjar.
2: Bueno, i també el tipus de govern que tenen, diguéssim, a la Xina, doncs fa que aquella gent treball i calla. En canvi, potser en un altre lloc, no, de moment no poden fer-ho, i el dia que ho puguin fer potser hi portaran fàbriques, per què no?
0: Doncs a mi no m'agrada aquest món, eh?
2: És el que
0: patim. O sigui, que potser haurem de renunciar al que diu Antoni, al primer món, potser haurem de renunciar a aquest consum, bueno. que tenim una part d'aquest consum perquè la resta del planeta pugui tenir més o menys el mateix i pugui menjar, que, com deia Pere.
3: Perdona, els últims anys del franquisme, els últims anys del franquisme, aquí el règim era el mateix que ara és allà a Xina, vull dir, era una dictadura crua, dura i però dura de veritat, amb penes de mort i amb tot el que convingui, amb cap dret dels treballadors, sinó que els que es anaven agafant així a base de acomiadar gent, moltes vegades en fàbriques hi havia una, feien una vaga i al cap de 8 dies el que l'havien organitzada se'n anava al carrer. Bueno, doncs tot això deien, ui, és que si tenim de tot, si tenen de complaure totes aquestes demandes que tenen, tant de dies de vacances, només voler treballar aquestes 8 hores, només que, i esclar, deien, ens anirem a... Hi havia jo dic males persones, perquè són males persones, deien, i ara que es posen a treballar les dones, perquè fins a llavors les dones eren una cosa que ben poc ocupaven de llocs de treball, ara que, a part de molt desagradables, que era de rentar coladells o poca cosa més així, i perdona per la paraula, perquè jo també soc vell i també m'agradarà que me'l d'això, però no els deixaven fer res més, i n'hi havia encara que deien, com això sigui estèril i sigui normalitzat, guaita, poca tindrem, no hi haurà pas feina per tanta gent. Mira, les persones, perquè home, dona, tot, són persones, hi ha feina o no hi ha feina, pel que vol treballar sempre n'hi ha hagut de feina, potser és mal pagada moltes vegades, però sempre n'hi ha hagut de, i hi acabem tots. No t'estranyi això, perquè aquí vàrem passar, perquè els que tenim una edat vàrem passar per aquest forat tan puta com és la Xina ara, que estan allà.
1: Els nostres pares pitjor.
3: Els nostres pares, oi,
0: però clar, els recursos del planeta són els que són.
3: Sí, no hi ha.
0: I el que no podem fer...
3: Per menjar n'hi ha de sobres, i encara que fóssim 4 o 5 milions més.
0: Però clar, el problema, tu dius, per menjar n'hi ha de sobres, no? Però per què nassos, per no dir una paraula més gruixuda, hi ha gent que es mor de gana... i en canvi jo, i me poso jo perquè em dono la meva culpa, a vegades tiro a menjar. Per això dic que potser ens hem d'acostumar a viure menys nosaltres perquè els altres puguin tenir.
3: No, no.
2: perquè tu sempre voldràs...
0: Perquè no és sostenible.
3: No.
2: Tu voldràs sí. comprar-te una camisa que val 20 euros i no una que valgui 100, perquè és el que tu te pots permetre.
3: Sí, exactament.
2: I tu voldràs...
0: 20 euros ja em sembla car.
2: Per això te dic, i ja està. I si la vols de 20 euros no serà fabricada aquí, perquè és impossible fabricar-la aquí per 20 euros.
0: Si t'explico, per exemple, aquestes, les sabates que porto posades ara mateix, el que m'han costat... perquè són, ara estic acostumada a comprar de segona mà a través d'aplicacions d'aquestes, m'han costat 6 euros. Evidentment, són fabricades al Vietnam, perquè aquesta marca fabrica al Vietnam, però aquesta marca que porto, que és una marca, doncs són bastant més cares de 6 euros i bastant més cares de 20. Clar, és que per això et dic que 20 euros a mi em sembla car, perquè jo no estic disposada a pagar-ne més.
2: És una posició que tens tu, però sí. serà difícil que en general la tens la gent.
0: No, ja.
2: Bé, perquè tu te'n vas jo que sé,
0: i comprar de segona mà no tothom hi està disposat,
2: tant. No, tu te'n vas a qualsevol lloc que hi hagi botigues com, jo que sé, com ara se m'acudeix el Gran Jonquera i veuràs tothom al moment que hi ha unes rebaixes, que allò hi ha una invasió, perquè tothom vol comprar-se aquells pantalons, aquelles sabates o aquella camisa, el que sigui. Per què? Perquè està en aquell preu. Per què està en aquell preu? Pues simplement perquè s'ha fabricat on s'ha fabricat i ja està. I no hi ha més.
0: Que evidentment, jo també m'aprofito d'això, perquè clar, aquella persona que m'ha les sabates d'aquest preu, en aquesta persona els ha de comprar noves en algun moment, o potser també de segona mà, però algú en un primer moment les va comprar el preu que d'això, i també les pot vendre més barates perquè li ha costat
3: menys. Perdona, sempre hi haurà una persona, sempre hi serà això, una persona o de classe mitjana o de classe alta, i els treballadors rasos, i llavors sempre hi ha una persona que tindrà un poder adquisitiu més alt que l'altre i comprarà això.
0: O sigui, societat igualitària en què tots tinguem més o menys els mateixos recursos i tots
3: això,
0: puguem menjar el mateix, i tot això no existeix,
3: això
0: és impossible.
3: Això són els anarquistes dels anys 20 del segle passat, i això va anar tot aigua avall,
0: És que sí. Jo crec que
3: a mi m'agradaria,
0: estaria
3: molt maco, però
4: la condició humana ja
3: no és així.
0: A mi m'agradaria creure que sí, però també crec que en els unicornis,
4: sempre posem d'exemple,
1: arribem allà on arribem, però sempre desitgem més.
4: Sempre posem d'exemple la Xina, però és que al costat de la Xina hi ha un país que té gairebé els mateixos habitants, que és la Índia, que no és una dictadura, sinó que ja és un país democràtic i tal, i Déu-n'hi-do perquè puguin viure 1.400 milions de persones,
0: Però tenen un sistema de castes
1: amb unes
0: classes molt marcades, que a nivell de drets és per mirar-s'ho, també.
2: Però també s'estan començant a fabricar en aquests llocs, També estan anant,
3: més del que ens pensem, i quan aquests llocs tenen universitat, ara ja tenen universitats tan punteres com poden tenir Anglaterra, com poden tenir Estats Units, no ens equivoquem,
2: I la mateixa manera, que de la Xina s'han anat a la Índia, un altre dia se n'aniran a Sud-àfrica,
0: O que no canviïn les tornes i que després vinguin a fabricar aquí a Espanya, i que aquí a Espanya puguem ser país com ha sigut la Índia o la Xina,
2: Els països, diguéssim, del primer món, el que s'ha d'anar, diguéssim, és amb feines, diguéssim, de nivell,
3: de
2: tecnologia i de valor afegit, coses que realment...
3: Però primer han de donar feines, primer han de donar jornals diners, però han de fer després feines que...
0: Perquè això dins el capitalisme existeix?
3: No, existeix dintre una base obrera que marqui una mica la pauta en aquest capitalisme. Això sempre...
0: Perdoneu, he sigut molt dolenta ara.
3: No feu d'això.
0: He sigut dolenta,
4: reconec. El capitalisme, per segons qui, és molt bo. No, sobretot si tens la sort
3: tant,
4: de
3: tenir
4: un bon sou i estar dalt de tot i tenir... No, m'entens o no? El capitalisme...
2: Pregunta'ls als amos del Zara, del Mango,
3: exactament.
2: Pregunta'ls.
0: Però tu pots ser, no ho sabré mai perquè no hi arribaré pas mai, no? Però tu pots viure amb la consciència, entre cometes, tranquil·la, veient que hi ha persones que... Vale, tu tens molt, però a tu t'omple molt veure que hi ha persones que no poden menjar, tenen, que hi ha aquestes injustícies.
2: Tota aquesta gent tenen fundacions que d'alguna manera ja ajuden una miqueta.
0: I llavors neteixes la consciència.
2: Ja es neteixen la consciència ells mateixos.
3: Abans en els pobles anaven a confessar-se, i tots els més malparits del poble, que solien ser els que tenien més peles, aquells el capellà els absolvia i ja estava, i els altres allà callar i ja d'això, i ara continuem igual. Ara hi ha aquests i fan el que diuen, fan fundacions per rentar-se la consciència, vull dir, i ja està.
2: Són unes fundacions que són meravelloses,
3: i ja està.
2: I amb això ja
3: és més que això,
2: que a més a més els hi desgraven.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que jo vull provar aquestes expressions cireres vermelles que m'estan cridant aquí, menja. I haig d'explicar als nostres oients si són bones o no. De seguida tornem. Vinga, fins ara.
5: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem!
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
8: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
9: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
8: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
9: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
10: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
11: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
10: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
11: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
10: Més informació i inscripcions a Figueres.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
12: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
13: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
12: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
13: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
12: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
13: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga, abans, i tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Ostres, la pausa podia haver durat uns minuts més, perquè he menjat cireres, però encara n'hi ha, i...
3: Quantes cireres,
0: En Pere té raó, que realment les cireres, quan comences...
3: No pots acabar,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. Les
0: cireres, el que passa és que són vermelles i em porten a un altre tema. Aviam com ho lligo, això.
3: La rosa, aviam.
0: No, el vermell, que és el color
3: de la rosa,
0: de la rosa, que és la rosa, que és el símbol d'un partit, que és el PSOE, bueno, que està, podríem dir, l'ull de l'huracà mediàtic, no? Per sí, tots sí, aquests casos.
3: Ja fa una mica
0: aquest escorcoll d'ahir.
3: De mirar les notícies, perquè és sempre el mateix.
0: Sí.
3: Sempre el mateix.
2: Bueno, sí. És el que toca.
3: Sí, no,
2: és
3: sí,
2: el que
3: sí,
2: toca.
3: Sí.
2: Ara resulta que, clar, que d'alguna manera hi ha un fixat l'objectiu, diguéssim, amb una persona que se l'han de carregar, perquè costi el que costi, i estan tots disposats a això. Jo suposo que aquí s'hi ha afegit una mica tothom. Jo m'imagino que, per exemple, jo que sé, els de la conferència episcopal no els hi feia gràcia que en Pedro Sánchez anés allà a entrevistar-se amb el papa, i bueno, d'alguna manera havia de fer alguna cosa per contrarrestar aquell moment. Jo el primer que em vaig pensar, era, mira, quina casualitat, que un dia que el president del govern podia tindre un protagonisme, diguéssim, mediàtic important.
0: Tu vols dir que a més ho han fet coincidir amb l'agenda per mediàticament...
2: Totes les casualitats no existeixen. Les casualitats no existeixen. Vull dir, que a veure, que li han anat a buscar les pessigoles i dir, guita, aquell protagonisme que havia de tenir a nivell europeu, a nivell mundial, perquè no sé què, perquè, bueno, vull dir que no, anar a veure el papa és d'això, no? Doncs aquests de la conferència episcopal, doncs, aquest és d'esquerres, què cony ha de tenir protagonisme el papa? Protagonisme el volem tenir nosaltres, no? Que som els de dretes, els que i li han fotut la cavalleria per sobre just aquest dia. Això està, jo estic més que convençut, casualitats no existeixen.
3: Jo, el que diu en Pere, ni m'ho miro, i passo de tota aquesta gent, dretes, aquesta esquerra que l'estat espanyol coneix més bona que aquella dreta,
2: no,
3: i són tots iguals. Mira, hi va haver una cosa, quan va passar quan va passar la nostra, hi va haver un crit unànime, que el varen començar la dreta més rància, que era a por ellos, i varen venir tota aquesta colla de desgraciats, perquè tenim de dir així, que els han fotut a la presó i que s'han trobat així, que no són més que pinxos
15: d'un cantó i de l'altre, eh?
3: Sí, sí, que no són més que pinxos, que abans no els guien, o sigui, tota aquesta gent estaven allà aplaudint. Doncs, val, ara hi ha un sistema judicial que no els hi ha esgot favorable, que va contra ell, treure-li totes la dona del president, no saben ja què fer més per poder-la imputar, i no poden. I a l'últim la condonaran sense tenir delictes, és igual, però li fotran una, ja veuràs, una condena.
1: El que desespera...
3: Això, guaita, a mi me se'n fot. Aquí encara estem esperant, i a la Marta Rovira, que encara està esperant un judici. Hi ha molta gent que encara estan pendents de judicis.
1: És veritat, doncs, tot això, però escolta'm,
3: no, Pere,
1: jo a mi el que em preocupa és que els que aquests, els que estàs dient tu, estan atacats ara i estan, i ben fets que estan, que estiguin atacats ara. Els que els ataquen és els que em preocupen a mi. La dreta aquesta, que és que si puja aquesta dreta, nosaltres encara els passarem més canutes.
3: O no.
1: O sí.
3: Perquè podem deixar d'una puta vegada.
1: No. Això serà difícil.
2: No sé, hi ha una radicalitat extrema.
3: Sí.
0: Els extrems no són bons ni per un costat ni per l'altre.
3: Però el que podem fer, Pere, si tu parles amb aquella gent, la radicalitat aquesta tant existeix per la dreta com per l'esquerra.
1: Això ja ho sé.
3: I aquí callen ara perquè necessiten bascos i catalans, o si no es poden fer el govern. Però si no necessitessin bascos i catalans, l'amnistia per aquí encara estarien a la presó. I l'hagueren complert de sencera.
1: Sí.
3: Val. No, aquesta il·lusió que ens fa que aquesta esquerra serà la nostra salvació,
1: no, res.
3: Jo m'ho pensava abans, però parlant...
4: Us afegeixo que acaba de publicar el periódico que el cuñado,
0: sempre hi ha un cuñado.
4: El cuñado del expresidente Quim Torra a un paso de ingresar en prisión por fraude a Hacienda.
1: Bueno,
2: anar buscant sempre.
3: I l'han remoguent, i si no n'hi ha ja li pintaran. No tinguis por.
1: El que sorprèn és que, per exemple, en el cas de la dona d'en Pedro Sánchez, així, resulta que el fiscal retira l'acusació, no vol saber-ne res, i en canvi són els altres que apreten.
3: Van apretant.
2: I a darrere de totes aquestes acusacions sempre hi ha els de sempre, els quatre fatxes.
1: Esteuir,
2: Manos Limpios, la mare que els va...
1: Però no és pas culpa d'ells d'això. La culpa és dels jutges que creuen en aquesta gent.
2: Bueno, però vull dir que... I anar fent.
3: Bueno, però és que ja ho han muntat arribar aquí. És que no van tenir, guaita, Pere, no van trencar, no van tenir un trencament, van tenir una transició.
1: Això no cal que m'ho expliquis, clar que sí, clar, que sí, ja llavors, ho sabem. Ja,
0: bueno, i que no s'han de posar responsabilitats,
3: hi va haver un indult general,
1: que sí.
3: Gent que feia 4 dies que havien apalissat a les presons i havien cuidat de matar gent, els havien matat de palisses, i gent que havien condemnat a pena de mort, i gent que havien fet les 1000 atrocitats, se'ls va donar se'ls va esculpar.
1: Va estar tot acabat.
2: Amb la feinada que tenen els jutjats i la justícia en general,
3: sí,
2: que està tot encallat i que a més li falten recursos i els recursos que estan esmenant, diguéssim, en coses que només els interessa
3: amb ells
2: de manera política, diguem-ho així.
1: Són les cúpules dels jutges, no tots els jutges.
2: Bueno,
1: això.
0: Però si tu baixes a baix els jutjats ordinaris...
3: És la cúpula... Actualment a Espanya el poder judicial és el que governa.
1: Sí.
3: Tothom està sotmès al poder judicial. Sí. O sigui, no és l'aplicació d'unes lleis. No, és unes lleis que, bueno...
2: I per exemple els temps, per exemple, els temps d'ençà que fan les investigacions fins als judicis. Segons per qui s'han d'esperar 10 anys o 15, els que vulguis. Segons per qui l'endemà ja tens el judici a punt. Home,
3: sota el martell de l'època Rajoy, 80 anys fa que remenen i encara estan allà tot parat. L'altre, escolta, va de pressa més a poder.
2: De la Gürtel, no sé què. Segons per què, d'això, segons per què, ja tenen el judici al cap d'un mes. O tots els judicis es fan al cap d'un mes, o al cap de 6 mesos, però fem-los a tots. No deixem aquell aparcat perquè ens interessa políticament o perquè... Home... Ara mateix, no sé, ho sentia també, que això del germà d'en Pedro Sánchez, no? Que també li han anat buscant les pessigoles, no sé què. Però resulta que, segons sembla, aquesta plaça que li van crear a mida de no sé què era abans que en Pedro Sánchez fos president del govern. era anterior.
1: Exemples com aquests en trobaríem a mils.
3: O sigui, amb ells no n'hi ha.
1: També.
0: Però aquest és el problema, que està fent malament les coses amb un color i amb l'altre color. No hi ha un pam de net.
2: Però que comencin a investigar i veuràs tu de casos d'aquests de favoritismes i de...
1: Tràfic d'influències d'aquest tipus n'hi ha en el món judicial, ni deu bé.
2: Bueno, per tot. Des que ho dic, aquest el col·loco per això i l'altre el col·loco per
0: l'altre. És que, esclar... tràfics d'influències, a veure, és un tràfic d'influències que tu coneguis algú, que li tinguis confiança i que li demanis, no sé si això passa també a nivell laboral normal.
1: Segons està demostrant, si t'ho volen buscar per aquest cantó també te'l trobaran.
3: Bé, sempre te trobaran.
0: Clar, però vull dir-te, és delictiu, que jo què sé, no? Com que no sé, que el meu fill estigui buscant feina de pintor, m'ho invento, i com que sé que en Paulí és pintor i el conec molt perquè he tingut sempre aquí la tertúlia, tal, i et truqui, escolta, Paulí, tu saps d'alguna empresa, tens referències, i que en Paulí em digui, mira, sí, tinc aquesta empresa de no sé on que estan buscant algú, i els et truqui de part meva que vindrà el meu fill. Això és tràfic d'influències?
2: En l'administració sembla ser que sí. En l'administració.
1: Sí.
2: En el privat, bueno, és el més corrent.
1: Però en l'administració de casos com aquests en hi ha a mils.
2: Perquè s'han col·locat persones en administracions.
1: En els ajuntaments, en les diputacions, en els consells comarcals.
3: El president de la Generalitat Valenciana, com va arribar ara aquest que hi ha ara, que s'hi va posar al costat d'aquell altre, que aquell dia va anar a dinar i a fer nones i no es va entrar de res. Sí, sí. El que hi ha ara, al cap de dos dies de ser allà, hi va enxufar la dona.
1: No, ja, escolta.
3: Descaradament. I jo no he vist que hi hagi obert res. Tu dius que sí, jo no he vist que hi hagi obert cap judici per això, ni cap investigació. I això que tothom va cridar i
0: jo tinc entès, si no, corregiu-me, que per entrar a l'administració cada cop doncs, és més complicat, no? S'ha de fer la plaça, s'han de fer uns exàmens, unes oposicions, hi ha d'haver uns mèrits.
2: La teoria és aquesta.
0: Hi ha uns tribunals que...
3: Si vols entrar a l'administració.
0: Ho dic perquè ho sé de primera mà, això.
2: Sí, la teoria és aquesta, sí.
0: No pots contractar qui tu vulguis.
2: La teoria i la normativa és aquesta.
0: Però, o a nivell de contractació de serveis o el que sigui, a mi m'agrada més aquesta empresa perquè sé que ho fa més bé, o mira, aquesta altra doncs l'hem tingut i no m'agrada gaire, però es fa un concurs públic i la llei marca la llei i entra la que tu no volies.
2: Sí, que teòricament hauria de ser molt objectiu i al final, doncs jo que sé, sempre hi haurà alguns criteris que seran subjectius, en el sentit de que les persones que estaran en aquell tribunal diran, home, però esclar, sí, però a mi em sembla que jo donaria els punts a tal persona perquè, no sé, perquè sembla que té més experiència i el que sigui, no sé. Vull dir, tot això és molt, diguéssim, molt relatiu, O sigui, la llei està ben feta, se suposa, perquè

0: 12 o 13 anys allà, i tot lo, i, el, i els altres, els, la gent del procés, en 2 anys ho van tenir tot net i arreglat. Per què?
1: Sí, sí.
2: No, no. Bueno, perquè...
0: No, per què?
3: I el de la Gürtel que estàs parlant?
0: I el de la Gürtel, quant d'anys fa que està allà així, i escolta'm, i tots estan passejant-se, i el senyor Montoro, que resulta que feia lleis segons el que li convenia en el seu negoci, que ja s'ha comprovat, perquè no se, és que no se'n parla, és com que no existís això. Bueno, però a mi no em fa ni llàstima ni uns ni els altres, perquè per nosaltres, perquè carregar contra Catalunya, han sigut el mateix uns que els altres.
2: Però llavors,
0: els altres,
2: tots som iguals davant la llei?
0: Llavors,
2: no.
0: En els jutjats
1: no.
0: Aquests de
2: ciutats... Però llavors això fa que la justícia no sigui justa.
0: No, perdona, en jutjats aquests de pobles com, o ciutats mitjanes com Figueres, com Girona, com d'això, tots som igual davant la llei. Jo crec que sí. Ara, quan va les coses més altes, sembla que allà ja hi ha una bola especial que no sé què fan.
3: No, és molt senzill.
0: No ho entenem.
3: Són persones que en vez de ser jutges, doncs són polítics perquè els ha anomenat el seu partit polític i ja està. Tan simple com això.
2: Som I ells es deuen a qui els ha anomenat.
3: Que els ha anomenat, ja està. Qui els ha posat allà?
0: Sí, sí, ja però, això, però això trenca un país.
3: Bueno,
0: això trenca un país.
3: Les lleis d'aquest país són així, Joan.
0: Però el rebentaran. Això és una dictadura com una dictadura militar. Ara que els militars estaven tranquils, ara surten els jutges.
3: Quan guanyen els del PP, posen els seus jutges, i quan guanyen els del PSOE, posen els seus jutges.
0: No. Quan guanyen el PSOE, els del PP, com que s'ha de ser el 3/4 del joc, els del PP no voten, i llavors no poden canviar el res. No. La vergonya que va haver que es quedaven sense jutges en el Suprem.
3: Sí.
0: És clar.
1: La primera vergonya és que siguin els partits polítics que anomenin jutges. Els jutges haurien de ser nomenats per als jutges de més endalt, però mai els partits polítics...
2: O per mèrits.
3: O per mèrits, si no, és una carrera.
0: Sí, és una carrera.
3: És una carrera i ha de tenir els seus mèrits i la seva antiguitat. I segurament potser l'estament militar se segueix millor aquesta cadena de mando.
0: Sí, està molt més ben feta.
2: Nosaltres ho hem de deixar aquí, perquè aquí ens mana el temps i ja està marcant que hem d'acabar. Gràcies per les cireres, Pere. Seguirem degustant, com cada any, que no falti aquesta tradició. Tornarem demà divendres, que us deixaré en mans d'Antoni Guerrero, amb la tertúlia, i jo tornaré el dilluns amb els companys del dilluns. Que vagi molt bé, passeu molt i molt bon dia. Adeu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest

0: tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
1: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
0: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això, s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Us donem la benvinguda des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletres torna a oferir-vos un nou capítol i ja estem a punt per passar una bona estona envoltats de lletrejos i altres jocs lingüístics. Tenim els concursants d'avui ja preparats i expectants, així que només esperem que ens puguin oferir un bon nivell i que aconsegueixin un bon sac de punts per fer-se un lloc al nostre Picarranking. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Cugat del Vallès i cap al Prat de Llobregat.
1: Estàs escoltant el Picalletres.
2: Contactem amb la Sílvia Ferrer, que ens parla des de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Sílvia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Hola a tothom, doncs tenim tres estudiants de l'escola Àgora Sant Cugat i ells mateixos ens diran una miqueta com són, com es diuen.
4: Hola, jo sóc l'Arnau, sóc un tio curiós que m'agrada saber què passa al món i entendre i pues amb moltes ganes de jugar una mica, no?
5: Bé, jo sóc l'Anna Juncoses i estic molt contenta de poder estar aquí i bé, tant de bo tot vagi bé.
6: Hola, sóc la Julià Romeu i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
2: Gràcies a vosaltres, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
7: Hola a tothom, doncs ens acompanyen els i les alumnes de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i ells també seran qui es presentin.
8: Hola, jo sóc l'Alejandra Cuevas i m'agrada molt fer esport i practico triatló.
9: Hola, jo sóc la Clàudia Pinyol i sóc bastant creativa i esportista.
10: Hola, jo sóc el Javi Galán i em considero una persona intel·ligent i esportista.
2: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
11: Ben preparada, Tina. Amb moltes ganes de presenciar un bon programa i que els i les concursants d'avui ens facin gaudir molt i a mi em facin intervenir ben poc. Això voldrà dir que ho estan fent molt bé. Comencem?
2: Sí, comencem de seguida. Molta sort a tothom. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Picarranking.
11: La quarta posició l'ocupa l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus amb 5.800 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
2: Doncs aquest és el Picarranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes, tot clar? Doncs ara sí, comencem!
1: A lletrejar.
2: Comencem el camí Picalletraire amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Preparat, Arnau?
4: Sí.
2: Temps. Parella.
4: P-A-R-E-L-L-E.
11: L-L-A.
2: Anna. Acústic.
5: A, C, U, S, T.
11: La U porta accent.
2: Júlia, bancada.
6: B alta, A, N, C, A, D, A.
2: Resumir.
6: R, E, S, S, U, M.
11: Has dit dues vegades S.
2: Vinga, comencem poc a poc, en aquest cas amb un encert i 100 punts que sumem al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
8: Sí.
2: Temps, consell.
8: C-O-U-N-E.
11: C-O-N.
2: Clàudia, anònim.
9: A-N-O amb accent obert. N-I-M.
2: Termal.
9: T-E-R-M-A-L.
2: Aclarir.
9: A-C-L-A-R-I-R.
2: Factura.
9: F-A-C-T-U-R-A.
2: Inútil.
9: E-I.
11: Comença per I.
2: Javi, filet.
10: F-I-L-E-T.
2: Nineta.
10: N-I-N-E-T-A.
2: Coliseu.
10: C-O-L-I-S-E-U.
2: Calma.
10: C-A-L-M-A.
2: Solemna.
10: S-O-L-E-M-N-E.
2: Molt bona arrencada, nois. Heu fet 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts. Però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Les vostres paraules són les següents. Metro, cotilleo, musclo.
4: Cotilleo.
11: Correcte. En català, a la indiscreció, la intimitat o la murmuració que es fa córrer entre la gent, li hem de dir xafardeig, xafarderia, tafaneria, manafleria, però no pas cotilleo.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Barato, carro, dropo.
8: Barato.
11: Correcte, també. En català, quan alguna cosa té un preu baix i necessitem expressar-ho en masculí singular, hauríem de dir que és barat i no barato.
2: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
1: A lletrejar.
2: A la segona ronda tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Anna, preparada?
5: Sí.
2: Temps. Banderola.
5: B baixa.
11: Has dubtat en veu alta i és B alta.
2: Júlia, lluminós.
8: W-L-U-M-I-N-O-S.
11: La O porta accent tancat.
2: Arnau, restringir.
4: R-E-S-T-I.
11: T'has deixat una R.
2: Nois, en aquest cas no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queden més proves per davant. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
5: Sí.
2: Temps, comentari.
9: C-O-M-E-N-T-A-R-I.
2: Autèntica.
9: A-U-T-E amb accent obert, N-T-I-C-A.
2: Subjectar.
9: S-U-B J-E-C-T-A-R.
2: Dolçament.
9: D-O-L-C tancada A-M-E-N-T.
2: Immensitat.
9: I-M-N-E.
11: Dues M's.
2: Javi, asmàtics.
10: A-S-M-A amb accent obert T-I-C-S.
2: Impulsora.
10: I-M-P-U-L-S-O-R-A.
2: Apinyament.
10: A-P-I-N-Y-A-M-E-N-T.
11: Has dit Y, és Y.
2: Doncs Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
11: Les puntuacions actuals són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit fins ara 300 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.300.
2: Doncs en aquest cas l'Institut Ribera Baixa es posa per davant, però Escola Àgora Sant Cugat encara us queden més proves per anar sumant més punts. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui escoltarem el grup Doctor Prats. Coneguts per tothom, el grup del Vallès va començar el seu camí l'any 2014 amb un nom ja ben consolidat i després de 4 discos i de girar per tot el territori i també per l'estranger, el 2025 va celebrar el seu 10è aniversari amb l'àlbum F5, en què demostren la seva maduresa com a grup i del qual escoltarem avui la cançó Qualsevol nit. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar amb veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Qualsevol nit, de Doctor Prats.

0: una cançó plena de sensibilitat. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem-me a les preguntes. Escola Àgora Sant Cugat. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què és el que carona el coixí?
1: El somriure.
2: Correcte, escoltem-ho.
3: I ara un somriure carona el coixí.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què els passa als teus ulls segons la cançó?
4: Que es fan petits.
2: Correcte, també. Escoltem-ho.
3: Mentre els ulls et fan petits.
0: Doncs 200 punts més que sumen al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
5: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. Teniu també 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Júlia, preparada?
4: Sí.
0: Temps insuficient.
4: I-N-S-U-F-I-N.
2: T'has menjat lletres?
0: Arnau, pastisseria.
6: P-A-S-S.
2: Una sola S aquí.
0: Anna, consciència.

0: O... És una U, no una O.
1: Nois, en aquest cas tampoc heu pogut fer cap encert, però encara us queda la prova final, així que no us desespereu. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparat, Javi?
2: Sí.
1: Temps. Meticuloses.
2: M-E-T-I-C-U-L-O-S-A-S.
1: Principiant.
2: P-R-I-N-C-I-P-I-A-N-T.
1: Dissimularia.
2: D-E-D-I.
1: D-I. Alejandra. Intercalació.
3: I-N-T-R.
0: T'has deixat la E abans de la R.
1: Clàudia. Avalutador.
4: A-V-A-L-U-T.
0: És una O, no una U.
1: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
0: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit 500 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 3.100.
1: Doncs amb aquests resultats ens endinsem en la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, perquè en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
5: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sílvia Ferrer, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
6: Mira, per part de l'Escola Àgora Sant Cugat ho farà la Júlia.
1: Doncs la Júlia, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Marc Quinto, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
1: Doncs el Javi, que també intentarà lletrejar la mega paraula, el mateix, penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, del Prat Ràdio. Marc Quinto, fins ara.
7: Fins ara.
1: Comença la prova l'Escola Àgora Sant Cugat. Estàs preparada, Júlia?
3: Sí.
1: Som-hi, doncs. Segur que coneixeu algú que té una gran afició per la música, pel cine, per la literatura, i li agrada adquirir en format físic les pel·lícules que veu, els llibres que llegeix, la música que escolta. Amb el temps, aquestes persones acaben tenint grans biblioteques, discoteques. La mega paraula d'avui fa referència a aquestes persones que fan col·lecció dels productes que els apassionen. La mega paraula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
3: Col·leccionistes.
0: Endavant.
3: C-O-L...
0: Has dubtat en veu alta i és la geminada.
1: Doncs Júlia, en aquest cas no ha pogut ser, però no et desesperis perquè falta veure com ho farà l'equip contrincant, que ho descobrireu més endavant. Doncs ara serà el torn de l'Institut Ribera Baixa, per tant, desconnectem de Ràdio Sant Cugat. Fins ara, Sílvia Ferrer.
6: Fins ara.
1: Institut Ribera Baixa, esteu a punt? Estàs preparat, Javi?
2: Sí.
1: Doncs som-hi. Hi ha persones que són amants de la literatura, del cine, de la música. Al llarg de la seva vida, enduts per aquesta passió, adquireixen una gran quantitat de llibres, pel·lícules o discos, de manera que arriben a tenir una col·lecció fascinant que plega obres cabdals de la història. Doncs bé, la megaparaula d'avui fa al·lusió a aquestes persones. La megaparaula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
2: Col·leccionistes.
0: Endavant, quan vulguis.
2: C-O-L geminada E-C-C-I-O-N-I-S-T-E-S.
1: Molt bé, Javi, has lletrejat la megaparaula correctament i ara només falta saber com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sílvia Ferrer, quants punts ha apostat el teu equip?
6: L'escola Àgora Sant Cugat és una escola valenta, els concursants han vingut a jugar-ho tot i per això doncs, han apostat els 500 punts que tenien.
1: Molt bé, doncs una aposta de 500 punts per aquí. I Marc Quinto, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Doncs el nostre equip també, l'Institut Ribera Baixa, ha volgut apostar-ho tot per intentar doncs, sumar punts a aquest rànquing i hem apostat tots els punts que teníem, 3.100.
1: 3.100 punts apostats per vostre. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Àgora Sant Cugat ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula correctament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
0: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat ha aconseguit finalment 6.200 punts.
1: Tenim un guanyador del programa d'avui, en aquest cas l'Institut Ribera Baixa. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, Marc Quinto?
7: Doncs contentíssims. Aquí han aplaudit i tot, eh?
1: Home, és per fer-ho, eh? Això d'aplaudir, perquè la participació realment ha estat molt bona. Que parlin ells, com estan? Quines són les seves sensacions?
4: Molt contents.
8: Sí, estem molt contents i molt orgullosos de nosaltres.
1: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull deixar tampoc de parlar amb l'escola Àgora Sant Cugat. Sílvia Ferrer, com esteu per aquí?
6: Bé, nerviosos encara, jo crec que ja han entrat per la porta, han dit estàvem molt bé fins que hem creuat la porta de la ràdio i han entrat una mica nerviosos i el que dèiem, que no és el mateix quan tu practiques a casa o a l'escola que fer-ho aquí davant dels micròfons, però crec que contents l'experiència, nois, com ha anat?
3: Esteu molt contents? Xula, molt xula.
6: Sí, sí. Veus? Sí, estan contents, sí. Estan contents d'haver participat, s'ho han apostat tot, han arriscat i hem vingut a jugar, que és el que veníem a fer.
1: Exacte, és el que compta. I penseu que els nervis són completament normals, no sou els únics i és el que diem, eh? Avui és un dia diferent, que veniu aquí a passar-vos-ho bé i des d'aquí ens n'alegrem que hàgiu gaudit el programa tant com l'hem gaudit nosaltres. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit alguna plaça els concursants d'avui.
5: El pica-rànquing.
0: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el pica-rànquing després del programa d'avui l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. Felicitats. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Què us sembla? Institut Ribera Baixa, ja heu entrat en quarta posició. Com esteu?
1: Molt contents.
2: Sí.
0: Us ho esperàveu o no?
2: No, la veritat.
3: Bueno.
4: No, perquè hi havia molts punts, Hi havia força instituts amb molts punts.
0: Hi havia competència, però bé, l'enhorabona a vosaltres. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Sílvia Ferrer, Marc Quinto i concursants. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us ho hàgiu passat genial.
2: A reveure.
4: Gràcies, que vagi bé.

Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarranc.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Doncs una nova edició del nostre butlletí de notícies que iniciem aquí a Ràdio Vilafant. En aquest dijous 28 de maig del 2026, Figueres augmenta fins als 808.000 euros les ajudes per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat. També Figueres organitza un fòrum per impulsar projectes de benestar i aliances empresarials. L'alberg Xenescat de l'Escala reobre després d'una reforma de 1,4 milions d'euros. Sant Quirze de Colera continua tancat i reclama ajudes per evitar el deteriorament del monestir. Calsina Carrer inaugura un nou hub logístic a Algesires per reforçar la connexió amb el Magrib. Pablo Alborán inaugurarà els Sons del Món 2026 amb el seu únic concert a Catalunya. I tancarem l'edició d'aquest butlletí i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ha ampliat fins als 808.000 euros les ajudes destinades a la rehabilitació de façanes, eliminació de grafits i millora de l'accessibilitat dels edificis de la ciutat. De moment, el consistori destina 628.000 euros entre les dues línies de subvencions, però la partida es podria ampliar en 180.000 euros més si la demanda és elevada, tal com ja va passar en l'anterior convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de juliol. Entre les novetats d'aquest any destaca una ajuda de fins a 1.500 euros per eliminar grafits visibles des de la via pública i una nova línia per substituir ascensors obsolets. També es subvencionaran actuacions per eliminar barreres arquitectòniques, instal·lar ascensors, construir rampes o incorporar sistemes d'accessibilitat. La regidora d'Obres i Activitats, Núria Bartrolí, que assegura que l'objectiu és evitar la degradació del parc immobiliari i protegir especialment el patrimoni arquitectònic del centre històric. Aquestes subvencions formen part del Pla Viure a Figueres, l'estratègia municipal impulsada per ampliar l'oferta d'habitatge i reforçar la rehabilitació dels edificis existents.
3: La xarxa d'albergs de Catalunya, Xenescat, ha presentat la nova temporada a l'Alberg de l'Escala, després d'una reforma d'1,4 milions d'euros per millorar-ne l'eficiència energètica i el confort. L'equipament preveu superar les 13.000 pernoctacions dins dels programes socials i educatius impulsats per la Generalitat. Les obres han inclòs la instal·lació de plaques fotovoltaiques, nous sistemes de climatització i millores en l'aïllament de l'edifici. La Generalitat destaca que la xarxa pública d'albergs vol reforçar el lleure educatiu, la convivència i la descoberta del territori.
4: L'Auditori dels Caputxins de Figueres acollirà l'11 de juny la primera edició del Fòrum Benestar i Empresa, una jornada professional pensada per crear sinergies i impulsar projectes vinculats al benestar i al territori. L'esdeveniment inclourà conferències, taules rodones, milfutnes i dinàmiques grupals amb la participació de representants de la Universitat de Girona, la Fundació Salut Empordà, la Cambra de Comerç de Girona i el Patronat Turisme Costa Brava Girona. L'activitat és gratuïta i està oberta a empreses i persones interessades en els àmbits de la salut, el turisme i el benestar.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El monestir de Sant Quirze de Colera, Rebost d'Empordà, porta 2 anys tancat a les visites i viu una situació de deteriorament i manca d'inversions. L'Ajuntament denuncia que el monument, declarat bé cultural d'interès nacional, ha patit actes vandàlics, no té subministrament elèctric i continua registrant accessos il·legals, tot i estar precintat. L'alcaldessa de Rebost, Maria Teresa Ginjaume, reclama més suport institucional i assegura que el municipi no pot assumir en solitari les actuacions necessàries per reobrir al conjunt monumental. Des de fa 12 anys, el patronat encarregat de gestionar el monestir no es reuneix i les últimes grans inversions es van fer a més d'una dècada. Actualment, només la Diputació de Girona manté petites actuacions de manteniment i conservació.
3: El Festival Sons del Món celebrarà la seva 19a edició del 25 de juliol al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de la Dió Empordà. Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival el 25 de juliol amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya dins la gira del seu nou disc Kilòmetre Zero. La programació també inclou artistes destacats com Rosana, Niña Pastori, Sergio Dalma, Joan Dausà o l'homenatge als 50 anys de Bohemian Rhapsody amb God Save the Queen. El festival oferirà 2 actuacions inèdites amb Lax amb Busto i Gossos compartint escenari i una altra amb els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet. Els concerts als cellers de la Dió Empordà comptaran amb Carlos Núñez a Cadaqués, Manu Bix a Garriguella, Quim Masferrer a Mollet de Peralada i Roger Mas a Cantallops. El Village de la Ciutadella també programarà actuacions de Su, Tura Sala, Ava Voices o el podcast Guarres, a més de festes temàtiques dedicades als anys 90 i a la discoteca Picasso de Roses.
4: L'empresa empordanesa Calzina Carré ha inaugurat un nou hub logístic a Algesires, al sud d'Espanya, amb l'objectiu de reforçar el transport internacional entre Europa i el nord d'Àfrica. Les noves instal·lacions, situades a només 15 quilòmetres del port d'Algesires, incorporen un aparcament segur amb capacitat per a 190 vehicles i diversos serveis per als transportistes, com zones de descans, dutxes, wifi o espais de restauració. La companyia, amb seu a Pont de Molins, destaca que el centre vol donar resposta a la creixent demanda d'infraestructures modernes i segures a l'estret. Calzina Carré ja n'havia impulsat el 2022 un primer hub logístic a Pont de Molins i el novembre passat també va obrir un centre logístic a Tànger, al Marroc.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Posem a punt i final aquesta edició de l'informatiu i arriba la previsió del temps amb el patrocini de Llenyes Empordà.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb Llenyes Empordans anem cap a la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
7: Bon dia. Una situació avui molt calorosa per les dates una altra vegada a les comarques de Girona. I, de fet, la mostra la tenim a hores d'ara en la tramuntana cremadora que hi ha al nord de l'Alt Empordà. Ja en aquests moments del matí voltem els 30 graus a moltes viles d'aquesta zona tocada al Cap de Creus. Per exemple, aquest matí no hem baixat dels 27 graus de mínima en el cas de Llançà o dels 25 graus a la cota més elevada del Montgrí, també cap a Rocamaura, a l'Estartit. Aquesta temperatura que avui una altra vegada es desbocarà gran part de la demarcació de 30 a 35 graus i arribarem a 36-37 graus en alguns racons de la selva del Gironès i també del Pla de l'Estany. Avui amb molt pocs núvols, alguns de prims i aquesta tarda algun cap al Ripollès i la Cerdanya que acabarà deixant alguna gotellada però francament dispersa, res de tempestes fortes. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Oh. Torna a l'actualitat Karin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda. En la misma cama, el més nou de Karin León.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Antonio Carmona i Vicente Amigo, plegats amb aquest tema musical... El punto sobre la I. 18 minuts. En aquest calorós matí arribarem d'aquí no res a les 11.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Capítol 13, part 4. En aquest tercer quart de segle es veu totalment com es reparteixen les funcions a la corona d'Aragó, com els cristians no deixen en el seu afany d'expulsar tots els musulmans de la península. Els templers es converteixen en superestat i les reis competeixen amb el papat per governar el món.
2: Benvinguts. Soc la Lucía, la vostra consultora històrica. Avui analitzem el període entre 1251 i 1275, una era daurada on Catalunya expandeix la seva influència i la seva llengua pel mar. Sota l'impuls de Jaume I, la corona d'Aragó consolida un autèntic imperi comercial i marítim. Mallorca i València ja no són només conquestes, són els motors d'aquesta gran expansió. Les rutes comercials catalanes s'estenen amb força. Des dels ports de Barcelona i Palma, la nostra flota connecta els mercats europeus amb el nord d'Àfrica i l'Orient. No és només una conquesta militar, és la creació del Mediterrani parlant. La llengua catalana es converteix en l'idioma de la cancelleria, del comerç i dels consolats de mar. Als palaus i ports d'aquesta Mallorca cosmopolita s'hi escolta una amalgama de cultures. Mercaders, savis i cavallers creuen idees en un ecosistema vibrant que ho assimila tot. És precisament en aquesta vibrant cort mallorquina on comença a deixar-se veure un jove noble, dinàmic i mundà, un tal Ramon Llull, que absorbeix en silenci el pols d'aquest nou món. Mentre aquest jove traça els seus primers passos cortesans, la geopolítica consolida consolats a Sicília i tractes amb Bizanci. Catalunya s'afirma com una potència marítima indispensable. Aquest mini-imperi va col·locar les bases d'una identitat connectada al món a través del comerç i la cultura. Una xarxa sòlida que modelà el mapa medieval. Ens veiem al pròxim episodi.
1: Soc en Santiago. Mentre l'Al-Àndalus es fragmentava en lluites internes i taifes debilitades, els regnes cristians avançaven sense pausa. Castella pressionava al centre i la corona catalano-aragonesa mirava al mar. La unió d'Aragó i els comtats catalans va portar un repartiment natural de funcions. Aragó reforçava l'expansió a la península, mentre que Catalunya construïa el comerç, els ports i el poder marítim. Mallorca i València no es van consolidar només amb espases. Es va aconseguir amb pactes, furs, negociació i convivència pràctica. Catalunya expandia la seva gran influència comerciant, parlant i organitzant el territori. L'Al-Àndalus encara conservava riquesa, cultura i capacitat defensiva davant l'avanç cristià. Però la pressió ja era constant i l'equilibri de la península començava de forma irreversible a trencar-se.
3: Entre 1251 i 1275, el món de Ramon Llull se segueix movent dins d'un acord on poder, prestigi i ambició caminen ben junts. No és encara el temps del gran pensador, sinó el d'un jove que respira un mediterrani actiu, comercial i políticament inquiet. En aquells anys, l'expansió catalana en el comerç mediterrani va guanyant pes, i amb ella creix també una xarxa de contactes, interessos i rutes que uneixen ports, mercaders i autoritats. El mar no és només trànsit, és una forma de poder. També persisteix l'eco de les croades i dels templers, amb figures que barregen mite, disciplina i estratègia, i que ajuden a explicar la mentalitat de l'època. En aquest horitzó, el fet religiós i el militar encara comparteixen llenguatge, símbols i objectius. Així que, si no busquem una gran novetat puntual, sí que trobem algo decisiu. El clima que va formar Llull. Un quart de segle ple de moviment, tensions i aprenentatge invisible, on s'estava fabricant la ment que després canviaria la història.
4: Any 1260, l'Orde del Temple és mur d'acer a Terra Santa. No som monjos de claustre, som cavallers de Déu. Guardam els camins dels pelegrins, defensam la fe amb l'espasa. la crida de Jerusalem encara ressona. A Mallorca, Aragó, a Xipre, nostra creu vermella oneja. Administrem terres, bastim comandes, finançam la guerra justa. Som la seguretat del rei i del mercader. L'ordre és riquesa, és disciplina, és honor. Cap ordre té tants homes fidels ni tants castells. No demanam glòria per a nosaltres. Demanam victòria per a Crist. El poble ens mira amb respecte. Els reis amb confiança. Així era l'orde al cim de la seva força. Però el vent ja corren paraules. Massa rei, massa secrets, massa poderosos. L'enveja és un verí lent. Neix a les corts, creix als palaus. No tot el que brilla és ben vist. Els nobles murmuren. Els reis calculen. Qui guarda tant tresor pot guardar perill. Qui obeix només el papa pot escapar del rei. La sospita planta llavor. Primer la llavor germina. Així acaba la quarta part. L'orde és forta, però el cel s'enfosqueix. Al proper capítol veureu com estava organitzada per dins. Càrrecs, oficis, per entendre per què i després què. Primeres llavors apareixerà ell. Ramon Llull, de forma casual, com el destí vol.
5: Entre 1251 i 1275, els monarques consoliden la seva autoritat mitjançant la unificació legal, buscant imposar un dret comú per damunt dels furs locals. Aquest període és de constant negociació. Els reis confirmen furs per assegurar lleialtats en un delicat equilibri entre la centralització reial i les llibertats particulars. La legitimitat es reforça. El monarca es presenta com a garant de la justícia. La llei, emanada del rei, es converteix en el reflex de la seva autoritat. La fiscalitat es torna més complexa i organitzada. Es necessiten recursos per a l'administració i la llei consolida ella. L'Església aporta legitimitat moral, mentre que el dret canònic influeix en la vida civil. Una aliança estratègica clau per a la protecció i l'ordre social. En aquest quart de segle, el dret s'erigeix com el fonament del nou ordre polític. La llei és, definitivament, el llenguatge en el qual s'escriu el futur.
1: Detalls importants a considerar: un dels comerciants dels comtats catalans no van la conquesta. La seva estratègia és negociar punts estratègics per controlar el comerç de la Mediterrània. L'estratègia dels monarques per proclamar-se elegits de Déu i així competir amb el clergat. També una bona reflexió de com la disciplina, l'ordre i un clar concepte de missió converteixen l'ordre dels templers en una institució per sobre de lleis de conveniència. I un petit detall que possiblement s'haurà escapat a molts de vosaltres, n'hem introduït un utilitzant llenguatge cinematogràfic. Camaú d'un personatge de què parlarem en els propers episodis, Ramon Llull. Ens veiem la setmana que ve.

0: la fan. 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Preciós tema musical de Max Navarro. Aquí tens Inigualable.

Preciós tema, inigualable, Max Navarro. Arribem ja a les 11 del matí, d'aquí no res als companys de Les Veus del Matí. 32 graus en aquests moments aquí al nucli antic a Vilafant. Avui ja dèiem que sobrepassaríem els 33, que els homes del temps deien, no, 33. Jo, per mi, que si la cosa continua així, arribarem als 34-35. Nebulosa, Vogue, salutacions de Toni Guerrero, d'aquí no res, Ivan Yerpes a la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu.

0: de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
3: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
3: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
4: I en aquest 28 de maig, aquí continuem a Ràdio Vilafant en directe cap al punt de la 1 del migdia. Ara mateix, 11 i 4 minutets, caloreta, doncs, que avui serà de les més altes, com hem pogut escoltar amb els companys de la xarxa de comunicació local, i que ja en aquests moments estem registrant una temperatura de 30 graus. Avui s'espera una màxima de 34 i estem, doncs, amb aquest avís groc per les altes temperatures que, doncs, el tindrem des d'ara i fins a la una de dos quarts de dues. Entre la una i dos quarts de dues és on està activada aquesta alerta. De moment, podria ser, doncs, que s'allargués, però de moment, doncs, tenim aquest migdia que serà de temperatures molt altes. Sabem que aquest cap de setmana, doncs, tindrem bonança i això anirà molt bé per poder celebrar plegats aquí a Vilafant la tercera edició de la Fira Transfronterera de la Cervesa, que celebra, doncs, el complex, doncs, dels Pins, a la zona, doncs, d'allà a la piscina municipal, que per ser la piscina el 19 de juny s'obre, i que aquesta fira porta amb si mateix, doncs, aquesta degustació de cerveses artesanes, doncs, d'una i banda i d'altra del territori, i també algunes activitats paral·leles com és la sortida en bicicleta, que també s'organitza des de l'Ajuntament i amb la col·laboració d'Amics de Menor. Nosaltres, que en aquest cas tenim per oferir-vos aquesta entrevista que va fer la nostra companya Mercè Mainer a un dels artesans, a un dels organitzadors d'aquesta fira, en Leo, i també tindrem en Jaume Alsina amb la cultura i el teatre d'aquesta setmana. Per tancar el programa d'avui, doncs, l'Hora del Pati des de les Escolàpies de Figueres. I don't wanna dance to this.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Els protagonistes de Les Veus del Matí.
6: Ens agrada els divendres parlar de temes del nostre municipi. Si el regidor de promoció econòmica ens explicava la festa de la cervesa, avui volem parlar de la cervesa en si, i per això tenim un dels productors, també coorganitzador juntament amb l'Ajuntament de Vilafant. Ell és el Leo Domínguez. Benvingut a Ràdio Vilafant.
7: Gràcies.
6: Explica'ns una miqueta les cerveses, eh? Tu parlaràs una mica més de la cervesa, que el regidor ens va explicar una mica més la infraestructura i les activitats d'aquesta festa. Parla'ns una miqueta dels productors, de què podrem gaudir aquesta tercera edició de la festa de la cervesa artesana i transfronterera, que sobretot no ens descuidem aquest transfronterera.
7: Efectivament, és transfronterera. Podem gaudir aquest any quatre cerveseries, que són petites cerveseries que estan afincades a lo que és la zona de la Catalunya Nord. Una és Ducanigó, que és de l'Esolé, La Fresca, que és el tercer any que consecutiu
6: que repeteix, això vol dir que li ha anat bé, eh?
7: L'agrada molt la dinàmica que tenim i vol repetir. I després ve Cerveseria La Nostra, és una cerveseria nova que està a Perpinyà, i Prat de Molló La Presta, la cerveseria Prat de Molló La Presta, que també tornarà a estar amb nosaltres. Aquesta és com
6: la part de l'altre costat,
7: la part de l'altre costat, que bueno, seran quatre cervesers. I de la part de la província de Girona tindrem a cerveseria Rispa, que està a Girona, a No t'enfadis, que és d'aquí de Figueres, i Dualab, que és la nostra cerveseria, que també estarà present.
6: Clar, entenc que cada cop hi ha més cerveseries o petits empresaris o emprenedors que diuen jo vull fer cervesa, no? Vull dir, estan sorgint, perquè ara deies, no?, una nova cerveseria de Perpinyà, per exemple. Cada cop hi ha com més interès per produir?
7: Jo crec que sí. Almenys aquí a lo que és la província de Girona, constantment hi ha el que denominem els homebrewers, que van fent birra al seu pàrquing.
6: Homebrewers vol dir a casa, no?
7: Més casolana, sí. I estan començant a produir en modo gypsy, que és el que denominem gypsy, produeixen en fàbriques, en altres fàbriques, i simplement van a comercialitzar el seu producte. I a la Catalunya Nord sí que estan sorgint més més iniciatives, ja més formades, més en forma.
6: A nivell de gust, dels gustos, no? Aquí a la província de Girona i a l'altra banda dels Pirineus, a nivell de consumidor, tenim uns gustos diferents o són semblants? Ho dic perquè de cares a la producció suposo que es té en compte el que li agrada a la gent, no?
7: Sí, és semblant. La característica de la Catalunya Nord, que són, o almenys el mercat francès, té un costum més de... La cervesa no té que ser tan amarga, sinó més una dolçor que esté present.
6: Estic d'acord. Estic totalment d'acord.
7: I a la província de Girona tenim... és variat. Tenim els dos públics. Tenim un públic que comença a degustar cerveses més d'estil anglès, per dir-lo així, en el sentit de que hi ha la presència de l'amargor, hi ha la dolçor, hi ha la fruita, o depenent de l'estil, i l'amargor i la sequedat que està. A la Catalunya Nord també és un repte que se va obrint, els jovents comencen a tastar, a sortir fora de la zona de confort de la dolçó.
6: O sigui,
7: la
6: que el públic franco-català, diguéssim, no sé com dir-ho, perquè clar, políticament, com ho haig de dir, el públic de l'altra banda dels Pirineus, li agrada més el dolç, potser, no? A nivell de beguda o
7: sí, li agrada més el dolç. Sí.
6: Sí, doncs jo crec que sóc més francesa. Clar, a nivell de varietats de cervesa, l'any passat jo recordo que n'hi havia una de vermella, que n'hi havia negres. Aquest any també tindrem aquesta varietat,
7: sí,
6: de colors?
7: Sí, tenim una varietat gran, és a dir, passem des de les ales, les lagers, cerveses negres, cerveses més torrades, cerveses més llupulades. Hi haurà un ventall bastant, bastant gran per tots els gusts.
6: És més fàcil fer cervesa que vi? Perquè clar, aquí també... Diguéssim que aquí a l'Empordà doncs, tenim aquesta tradició vitivinícola, no? Tan arrelada. No sé si és més fàcil una producció que una altra. Aquí faig aquesta pregunta que no sé si...
7: El tema productiu és semblant, no varia molt. És una fermentació, bàsicament, i cada un té les seves tècniques per poder fer aquestes fermentacions. Però és igual, és com fer una fermentació, que és com fer sidra, també.
6: Clar, entenc que l'únic que varia és l'ingredient, no?
7: L'ingredient,
6: un és el raïm, vosaltres és el llúpol, el blat, no? Diguéssim.
7: Sí. Bueno, històricament la cervesa com tal, abans d'existir com a cervesa, era un vi. Era un vi de Malta, bàsicament. Doncs aquí entrem s'ha anat perfeccionant i s'ha anat tirant més cap a lo que és el procés de cervesa com ho coneixem ara.
6: I el tema del gas, ara et parla una persona que no li agrada la cervesa i que no n'ha begut quasi mai, n'he provat evidentment a la fira, perquè si vaig a la fira, a la festa de la cervesa Vilafant, doncs s'ha de tastar, és obligat. El tema del gas, clar, el gas és fruit de la fermentació, hi ha gas afegit, a les artesanes no s'hi afegeix gas, explica'm una mica.
7: Vale, sí, el sistema és ara mateix, en els fermentadors que hi ha, pot haver fermentadors isobaris que li diuen que durant el procés que tenim de la cervesa, de la fermentació, hi ha un període en el qual la mateixa cervesa, el mateix llevat, la mateixa fermentació,
6: no?
7: Dona el gas. Simplement és un fermentador que és tancat, resistent a la pressió, i això. Fermentadors que són atmosfèrics sí que fan la fermentació, però després fas el carbonatació forçada, que se diu, que afegeixes CO2 per poder tenir la carbonatació de la cervesa.
6: Clar, entenc que és diferent una cervesa artesana d'una cervesa industrial, entre cometes, no? Perquè pot ser que, per exemple, no, les que fas tu, no, del Dual Lab, pot ser que la mateixa varietat que vingui a provar-la aquest any que no sigui igual que la que vaig tastar l'any que ve, encara que sigui la mateixa varietat, no? Perquè cada vegada surt diferent.
7: Sí, la cervesa industrial normalment sempre tindrà el mateix gust, el mateix aroma, tindrà tot el mateix. Bàsicament perquè el fan una esterilització de la cervesa, bàsicament. Una pasteurització que és... trenca tot el microorganisme que pugui haver, però és una cervesa que dic jo, una cervesa morta, bàsicament. La cervesa artesana encara continua treballant, és una cervesa que la pots tastar avui i d'aquí a 15 dies haurà canviat moltíssim.
6: Què ens recomanes? Com ens recomanes que ho fem quan vinguem doncs, el dissabte dia 30 en aquesta festa de la cervesa aquí a Vilafant, a la zona dels Pins? Quin recomana, o sigui, a nivell de procés, recepta, no 1, 2 i 3, agafar el got, venir a tastar, com ho hem de fer?
7: Primer que res, heu de tastar, heu de comprar el got.
6: El got, sí.
7: El got, sobretot. Tastar, jo començaria per una lager suau, que és per a començar, per a tenir, obrir el, per obrir el,
6: les ganes, no?
7: Les ganes i això en el primer concert que tindrem. I jo aniria passant de les lagers a les ales, una mica ja tirant pale ales, tirant ja a IPAs, i acabar amb una negra sempre, sempre bé.
6: I a més hi haurà el menjar, que és un maridatge espectacular, sí, el food truck.
7: En aquesta ocasió tenim un food truck, no volíem posar més, crec que és una bona proposta per a tots i crec que estarà molt bé.
6: A més, amb aquesta música que ara esmentaves, no? O sigui, el maridatge perfecte. Una bona cervesa, que a més pots anar pujant, no? Així com sí, ens deies. Bon menjar i bona música, no?
7: Efectivament. Són tres concerts bastant canyeros. Són el primer, que és una versió de Janis Joplin, serà un Vilafant Rock, bàsicament, a veure si concretem i acabem tenint un Vilafant Rock. Versions de Janis Joplin que, i després tenim a Silver Flame, que és, també és rock psicodèlia, no molta psicodèlia, però és rock, i tenim a Cabeza de Gallo. Cabeza de Gallo, que és un grup també que fa pop, pop rock, pop psicodèlia, i està dintre d'aquest rang.
6: Doncs és fantàstic.
7: Són totalment gratuïts.
6: I aquest any serà la tarda nit, diguéssim, l'horari?
7: Sí, aquest m'he canviat l'horari. Hem volgut concretar tot a partir de les 6 de la tarda, que estarem ben fresquet a la zona del Pins. La zona és ideal. Podem gaudir dels concerts i sense molestar els veïns. Uh-huh. Podem acabar fins a les 2 de la matinada tranquil·lament, i és un event festiu que estarà...
6: Has mirat el clima, la temperatura, no? Encara?
7: No vull mirar, però farà molt bon temps, serà fresquet i és l'important, que serà...
6: I que hi hagi les ganes, no? Que faci calor fins a les 6 de la tarda perquè la gent agafi set i vingui a degustar totes aquestes cerveses que ens explicava el Leo.
7: Exacte. I una cosa que volíem afegir, que aquest any volem introduir una versió que volem del got que venem.
6: Això t'anava a preguntar, el sí. Got com serà?
7: Sí, el got ja tenim el disseny, és un nou disseny, és un got de vidre de 27 centilitres, que estarà ben una medida correcta per poder tastar molta cervesa durant la festa. I aquest got té un cos el qual la gent podrà portar a casa, o té l'opció de deixar-lo en un punt de recollida. Uh-huh. i aquest got... que nosaltres recollim, si no el volen portar a casa, nosaltres donarem un euro a una entitat d'aquí de Vilafant.
6: Val, no retornarà els diners, sinó que aquest diners que retornaríeu al client, diguéssim, anirà destinat a una entitat de Vilafant.
7: Un euro de lo que val el got anirà destinat a una entitat
6: d'aquí. Interessant, o sigui, la part social.
7: És la
6: no?
7: part social, i volem també fer una mica de comunitat dintre del que és Vilafant, que se tracta de la festa, el que volem és això, és integrar el major gent possible, el major establiment possible, i les entitats també. Sobretot.
6: Doncs esperem que vingui moltíssima gent,
7: moltíssima.
6: Que se us acabin tots els litres de cervesa que portareu, no sé si ja tens pensat quants litres portaràs.
7: Ja tenim portats, portarem uns quants.
6: Molts litres de cervesa que s'acabin tots i que vagi molt i molt bé aquesta festa, aquesta tercera edició de la Festa de la Cervesa Transfronterera i Artesana de Vilafant. Moltíssimes gràcies, Leo.
7: No, a vosaltres, com sempre, per acollir-nos i gràcies.
6: Fins la propera, que vagi molt bé.
7: Gràcies.
5: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Atenció a mans de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Els protagonistes de Les Veus del Matí.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
8: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna Lluneta. Lluna Lluneta, Lluna Lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
7: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de Lluna Lluneta. Adeu!
8: Adeu, Embaladits!
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Entrevistes, actualitat i música a les Veus del Matí.

0: Alguien, doncs, ha boicoteado el ponche.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
4: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
3: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
4: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
3: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
4: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
5: Els protagonistes de Les veus del matí.
0: I és que s'acosten precisament doncs unes dates de festivitat i doncs val a dir doncs que hem de tenir molt en compte doncs aquestes mesures de seguretat, i aquí l'Ajuntament aquest any doncs han fet aquesta modificació i habilitarà un parell de zones per poder doncs fer aquest llançament de petards. Jaume Alsina, parlem de petards? No, parlem de cultura i teatre. Bon dia.
6: Bon dia, sí, bon dia. Ja tornem a estar aquí.
0: Com estàs?
6: Bé, jo bé, aquí, relaxat, bé, bé, fresquet.
0: Sí, fresquet, no? Per sort, no? Perquè allà a la zona de costa avui també el sol picarà bastant, eh?
6: Sí, sí, ahir vaig estar a la platja i
0: déu-n'hi-do. Has estrenat el bany ja, primer bany de la temporada?
6: Hombre, no, que el primer ja va...
0: Ja quants en portes? Ja has perdut la compta, no?
6: Sí, jo vaig començar a l'abril ja.
0: A l'abril, molt. A l'abril, el primer bany ja.
6: Sí, no gaires, però...
0: Algun va caure, no?
6: Sí, en va caure algun.
0: El que ha de caure és temporada de música, de cultura, de teatre, i això és el que repassarem avui.
6: Sí, que estem, ja estem cap a finals, perquè després ja vindran els festivals d'estiu i totes aquestes coses.
0: I aquí ja es comença a representar. Bueno,
6: sí, després del cap de setmana que vàrem tenir farcit de teatre, aquest cap de setmana, i que vàrem poder disfrutar de valent amb aquell cimbalí del Parking Shakespeare, que tothom que va poder anar-hi en el claustre de l'Institut Ramon Muntaner ho va gaudir de ple, doncs ara ens arriba aquest cap de setmana més musical. No vol dir que no hi hagi teatre, eh?
0: Molt bé.
6: El dissabte, dia 30, per exemple, a 6:45 de la tarda, tenim Històries del Mar, amb la Jove Orquestra de Figueres i l'Escola de Dansa Àngels Ballart, que ballaran el ritme de la música.
0: Molt bé.
6: Que és una peça del compositor Joan Alfaraz, que ha escrit expressament per l'ocasió aquesta, o sigui, és una peça escrita expressament per ser interpretada per la Jove Orquestra, i ja dic, va acompanyada
0: amb la coreografia,
6: de,
0: amb els balls,
6: de
0: no?
6: coreografies de ballet, sí, del grup de l'Escola Àngels Ballart. I el diumenge, dia 31, a les 18 hores, a la Cate, hi tenim el rei de l'ukelele.
0: Olé!
6: Sí, és interessant, o sigui, és un Concretament és en Salva Rey, que és un instrumentista d'aquest gran petit instrument, perquè es titula la peça, es diu Gran història d'un petit instrument. Doncs tenim el Salva Rey, que és un músic d'aquest instrument, que a més ho farà molt amè, i en aquest cas a més hi haurà la col·laboració dels nens que toquen l'ukelele amb el Conarte de les escoles Pous i Pagès i l'Amistat. O sigui que, per tant, a part de veure aquest gran intèrpret de l'ukelele, en algunes peces serà acompanyat pels ukelelistes, es deu dir així,
0: joves, no? De la comarca.
6: Joves de la comarca, que, el Conarte està fent una gran feina a nivell de música ja fa temps aquí a la comarca, doncs en aquest cas participaran en aquí.
0: I que aquest instrument no es perdi, perquè mira que ha tingut temporades i ratxes, que semblava que anava a l'auge, i músics com, per exemple, en venia al cap el cantant d'Oques Grasses, o, per exemple, els Manel.
6: Els Manel,
0: que feien servir moltíssim.
6: Molt, sí. Jo el primer record que tinc de l'ukelele, per això, és de la... Ara no em sortirà el nom.
0: Fa molts anys.
6: De l'actriu, de la Marilyn Monroe tocant l'ukelele amb la pel·lícula de Ningú és perfecte, que formava part d'una orquestra de senyoretes i ella tocava l'ukelele.
0: Ah, doncs bé.
6: Els de la nostra generació va ser la primera vegada que vam veure aquest instrument.
0: I aquí s'ha quedat.
6: I aquí s'ha quedat.
0: Amb nosaltres.
6: Però sí que tenim teatre, el que hem dit, perquè la funcionar el teatre ens tornarà a portar per segon cap de setmana consecutiu, o sigui, divendres, dissabte i diumenge, l'entrevista antològica amb tres relats de Roald Dahl, que ja vàrem estar parlant amb una de les directores de l'espectacle, la Caral, i el tindrem els divendres i el dissabte a les 8 i el diumenge a les 18 hores. I atents, per qui vulgui anar-hi, que se recordi que és a l'Auditori de Caputxins, no en el casino com fa normalment la funcional, aquesta vegada Auditori de Caputxins. No, és que a vegades s'ha trobat que gent va al casino, ai, on són? No, Auditori de Caputxins, cuidado, no ens confonguem. Doncs això, aquí a Figueres ho acabem aquí, però ens n'anem a la comarca a veure què es cou per allà, i comencem per la frontera. Anem a la Jonquera, que el dissabte 30 també tenim música, a les 6 de la tarda, i tenen el concert de primavera de l'Orfeó Junquerenc, i que tindrà convidats també altres grups corals de la comarca. I seguirem parlant de temes, i en aquest cas parlem del segon Festival Terrer Empordà, que serà del dijous 28 d'aquest mes al diumenge 12 de juliol.
0: Déu-n'hi-do, una bona temporada. Comença avui, no? Llavors, comença avui fins al 12 de juliol.
6: Comença avui fins al 12 de juliol. I que, o sigui, la seu base és la canonia de Vilabertran, però des d'allà s'escampa per tots els pobles vinícoles de l'Albera. O sigui, hi haurà actuacions a Sant Climent Sescebes, a Campmany, a Rebós,
0: itinerants,
6: a diferents punts. Hi podrem trobar xerrades, conferències sobre el tema la vinya, actuacions musicals amb artistes, per exemple, com Joan Miquel Oliver, Eva Fernández, Namina, Marc Masquí, del pianista, la Magali d'Atzira i molts altres, que aniran actuant. Per tota aquesta informació, perquè ja dic que és molt extensa, podeu visitar la seva web, que és terrer.cat.
0: Vale.
6: Terrer.cat. Allà trobareu la informació que hi ha cada cap de setmana i en quin poble i per anar-hi. És un festival que s'arrela a la terra, és un festival molt interessant que a més dona vida en aquests pobles que normalment estan oblidats de l'àmbit cultural i que no formen part dels circuits, i en aquest cas se fa aquest festival que anirà per tots aquests pobles. I a Navata, el dissabte 30 a les 21:30, l'Orquestra Filharmonia del Conservatori de Girona ens ofereix música de Rimski-Kórsakov amb taquilla inversa. Per tant, no direm que és gratuït, sinó que és taquilla inversa. Que què vol dir la taquilla inversa? Que si us ha agradat, doncs poseu-hi diners.
0: I no es quedeu curts, home.
6: Si no, exacte. No, que no, és gratis, no, s'ha de posar alguna cosa.
0: S'ha de ser conscient d'aquestes coses perquè es fan precisament, no? I posar-hi una miqueta doncs, d'imaginació de quan pot, quin cost pot tenir tot això, eh?
6: Sí, perquè jo he viscut de taquilles inverses, vull dir que n'he fet a vegades, i a vegades t'hi trobes cèntims. I dius, home, no, fotem.
0: Clar, això no.
6: Per tant, no, això no toca. I bueno, i de quins anem a Sant Pere Pescador, que ells també per segon cap de setmana, el dissabte i el 30 a les 21:30 i el diumenge 31 a les 19, i tenim una nova oportunitat per veure la comèdia Línies Obertes, aquesta adaptació de la pel·lícula Perfectos Desconocidos d'Àlex de la Iglesia. És una comèdia per passar-s'ho bé. Per tant, qui no la pugui anar el cap de setmana passat, o sigui jo, perquè n'hi havia massa de teatre i aniria aquest.
0: Ja sabrem on trobar-te, Jaume.
6: Sí, el diumenge si ho voleu buscar, trobeu... No, el dissabte, perdó, el diumenge a la funcional, que tampoc vaig poder-lo anar a veure. Doncs això, aquí estaré.
0: Molt bé.
6: I d'aquí ens n'anem a Palau de Santa Eulàlia, que en aquest cas hi tenim circ el diumenge 31 a les 11 del dematí, que han canviat l'horari, abans em sembla que era a les 12, és a les 11, vull dir que qui s'hagués mirat ho hagués vist, doncs que tingui en compte que és a les 11. La companyia de circ Femut ens presenta el seu espectacle Clam. És un espectacle d'equilibris impossibles, de veritat. És un espectacle magnífic. Jo vaig tenir l'oportunitat de veure'l a la Fira d'Igualada i realment són molt bons i fan unes coses estupendes a nivell d'equilibris. Per tant, si podeu, no us ho perdeu. És a les 11 del matí, ja sé que és un dia que segur que farà molt bo i voldreu anar a la platja, però ahorita, no sé, aneu-hi després. Dura 45 minuts, per tant, a les 12 ja podeu ser a mar. I de veritat que val la pena. I és gratuït, a més, vull dir que no us ho podeu perdre.
0: Molt bé.
6: Val. I bueno, i per acabar-ho d'allò, només fer un recordatori perquè n'acabeu de parlar, a Vilafant tenim la tercera fira de la cervesa amb actuacions musicals, no?
0: Sí, la tercera fira internacional, transfronterera,
6: Fira Transfronterera de la Cervesa, és veritat, amb actuacions musicals durant el dissabte, per
0: exacte.
6: Tant,
0: i... A més, abans de la fira, doncs, hi haurà una petita activitat de sortida en bicicleta que farà una volta pels entorns, per la natura del poble, amb en Josep Maria Espigoler com a guia.
6: Ui.
0: I llavors acabarà aquesta ruta allà mateix per poder gaudir de la cervesa i de la música.
6: Jo saps què passa? Que el tema esport ho porto una mica malament.
0: A mi m'ha agafat el regidor, el tècnic de promoció, i em deia, què, Ivan, com tens la bicicleta? I li dic, de moment desbotida. Perquè és el que tu dius.
6: Em pensava que volies dir que t'hi posessis una altaveu a darrere i anessis animant.
0: No, només faltaria això de fer de showman jo ara. No estaria pas malament pensat, però no n'està preparant l'infraestructura per això.
6: Bueno, doncs això és tot i com podeu veure n'hi ha per tots els gustos i això, sobretot mireu la pàgina aquesta del Festival Terrer, que val la pena perquè hi ha intèrprets molt interessants i a més, a part del tema de xerrades, visites, és que hi ha una mica de tot, visites a caves i tot, es parla molt del vi i dels aspres aquests que tenim, ens fa tan bon vi, de les terres aspres.
0: I tant. Doncs Jaume, moltíssimes gràcies com sempre per fer-nos aquest repàs de l'agenda, que com sempre diguem i ho recordem, que nosaltres fem una pinzellada amb moltes d'aquestes activitats, però que n'hi haurà d'altres que si consulteu els perfils de l'ajuda dels ajuntaments, de les associacions, entitats que organitzen normalment activitats, segurament en trobareu més,
6: Val a dir que els perfils dels ajuntaments, a vegades la cultura passa per alt, eh?
0: Sí, està una mica apagat,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí, perquè jo he, per exemple, el Palau de Sant Eulàlia ho he buscat per l'Ajuntament i m'ha costat trobar-ho. I això que jo ja tenia la informació que es feia, perquè m'hi han convidat a anar-hi.
0: Clar, llavors ja tenies la informació.
6: Però... Ja tenia la informació, però volia perfilar-la, perquè...
0: És una pena, perquè després s'escapen aquestes coses.
6: Sí,
0: eh? Es perden aquestes oportunitats.
6: S'escapen...
0: Doncs Jaume, doncs, que vagi molt bé cap de setmana, això. Que sigui ple de cultura, com has dit, ja te tenim ocupat. I
6: divendres, dissabte i diumenge ja els tinc
0: ocupats. Ja els tens plens, eh? No et podem reservar cap espai.
6: Carrer de platja aquest cap de setmana.
0: Ja ho veig, ja.
6: De totes maneres és quan menys hi vaig, perquè hi ha més gent.
0: Clar, t'ho aprofites ara. Sí. Ara quan pengem, home, ja m'has dit que te n'anaves cap allà.
6: Entre setmana, si està la de muerte, som 4 o 5. I
0: tots benvinguts.
6: Bueno, i si no, tenim prou espai
0: per separar-vos, eh?
6: Exacte, per no barallar-nos.
0: Doncs Jaume, que gaudeixis d'aquest cap de setmana. Dijous que ve ja ens tornem a escoltar.
6: Molt bé, a reveure.
0: Que vagi bé, a reveure.
6: Adéu.
2: Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.
0: I la música arriba per la mà de Pablo López amb aquesta esdrúixola Camí de les 12 del migdia.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
2: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
1: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
2: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
1: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre a les millors promos. Carrefour.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
3: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat. Per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
2: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de cohabitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord.

0: inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui estava prevista a les 3 de la tarda, a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents

d'aquí de les veus del matí i de la xarxa de comunicació local. I tancarem amb música, i ho farem amb l'Hora del Pati, l'optativa de ràdio de les Escolàpies de Figueres, que han fet una mescla, parlen de socials, parlen de música, bueno, tot això és el que ens han explicat, i és el que podrem descobrir a la part final d'aquest espai d'avui. Que comença amb música. M'he nuegat amb una cirera, cirera que ens ha portat el nostre company, en Pere Prats, eh? Ai, l'Aitana! Va, vaig a estossegar bé mentre et deixo amb aquesta bona proposta musical.

0: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
1: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
0: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
1: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà a Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
0: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any.

0: Això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
1: Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant. En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana marcada pel primer spin-off de Per a tota la humanitat. De seguida hi anirem, abans però comencem com sempre el repàs a la cartellera.
4: ¡A levantarse, cabronazo! ¡Es hora de entrenar!
3: I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max i trobem la novena temporada de Rick i Morty.
5: ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión!
3: Torna aquesta popular sèrie d'animació d'aventures intergalàctiques entre avi i net. En aquesta novena entrega, els protagonistes patiran conseqüències de tot el que van fer en els capítols anteriors.
6: La historia de Leonard comenzó hace 32 años. Era un niño con mucha imaginación, pero no con tantos amigos.
7: ¡Yachi!
6: Su mejor amigo, Hungry Paul, no quería expandir su universo.
8: Siento que necesito abrir las puertas y ventanas de mi vida.
3: Des de dimarts a Filmin s'hi estrena Leonard i Hungry Paul.
9: El típico rollo del simulacro.
10: Soy la heroína de la oficina.
11: ¿Quién ha hablado de rollos?
12: Es hora de que se valga por sí mismo.
3: És l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessians, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha resultat ser un gran èxit a la BBC.
13: Habla con el corazón, encontrarás el tono adecuado.
14: ¿Con qué tono?
10: Dame tu número.
3: La sèrie segueix dos amics que afronten els reptes de la vida com a nois bons i els seus viatges a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi enfront l'adaptació.
15: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
3: Des de dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Asesinato para principiantes.
16: ¡Pip!
15: ¿Qué ocurre?
17: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
15: Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes.
3: La segona entrega reprèn la història després de l'explosiu desenllaç del cas d'Andy Bell. En aquesta temporada els protagonistes s'enfronten a una nova xarxa de secrets.
18: Every mystery forms a complex web. The Polaroid strand.
3: Encara des d'aquest dimecres a Amazon Prime s'hi estrena Spider-Noir.
19: Universe trends to disorder.
3: Parlem d'una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel. La història segueix un experimentat investigador en hores baixes al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre la ciutat compta amb un únic superheroi.
20: You haven't given us much to go.
21: What can I say? The world's a dangerous place.
3: La sèrie està protagonitzada per Nicolas Cage.
22: Attention, I have a very important update regarding our school.
3: També des d'aquest dimecres a Disney arriba la segona part de la cinquena temporada de Colegio Abbott. Torna aquesta comèdia que segueix a un grup de professors plens de vocació que hauran de fer front al sistema d'educació pública de Filadèlfia.
23: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
24: 200 hours of battery life. Are we good?
3: Des d'aquest dijous a Movistar Plus s'hi estrena Secret Service.
25: Somebody in the system is feeding Moscow intelligence.
26: Emergency statement from the.
3: Parlem d'un thriller d'espionatge polític de 5 episodis que segueix una dona que ho té tot, una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària. En realitat, però, és una de les agents més importants de l'MI6, responsable de l'oficina de Rússia.
27: Y luego inspira.
28: Metí a mi cliente en una trituradora y soy libre.
27: Y expira.
3: Encara aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Mindfulness para asesinos.
29: Yo como abogado defensor, dueño de una guardería.
30: Hola.
29: Y ahora jefe de dos sindicatos del crimen, tuve el descanso que necesitaba.
3: Torna aquesta comèdia que segueix un advocat de la màfia que segueix un curs de mindfulness per millorar l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. Però pel camí descobreix noves i sorprenents estratègies, entre elles l'assassinat.
0: Tenías razón. Este es el lugar perfecto. Esto le habría encantado.
1: Por la presente declaro este el fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
3: Encara a Netflix, també des d'aquest dijous, hi trobem la segona temporada de Las Cuatro Estaciones.
2: Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
4: ¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
3: Torna aquesta sèrie de Tina Fey que va sobre tres parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia.
5: We're here to meet with the proprietor of this esteemed establishment.
7: I know who you are.
3: I a Disney també hi arriba la segona temporada de Deli Boys.
11: Mr. Sugar, we've run out of places to hide our money. I don't do anything illegal here.
3: Torna aquesta ficció que segueix dos germans nord-americans d'origen pakistanès que ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor repentinament. Llavors es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare.
14: Dicen que nuestra selección está atascada en el pasado y que los europeos nos superan.
16: Pelé, yo estoy aquí para que nuestro equipo vuelva a ser campeón.
3: Divendres s'estrena a Netflix Brasil 70.
20: Tú tienes un don, hijo. No lo desperdicies.
3: Les llegendes del futbol fan història davant un país que somia amb el triomf. Estem parlant d'una reinvenció del Mundial del 70 que va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per la Copa en un context socioeconòmic del Brasil de l'època.
0: Vístase, acompáñenos.
30: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
3: I Apple TV, la proposta més esperada també aquest divendres, Ciudad de las Estrellas.
31: Diseñador jefe nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
32: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar.
3: Parlem del primer spin-off de Para toda la humanidad. En aquesta ocasió, la sèrie amplia l'univers creat per Ben Nevidi, Matt Wolpert i Donald Demur fins a la Unió Soviètica.
33: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
32: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
3: El punt de partida és, de nou, una distòpica carrera espacial en què la URSS va ser la primera en arribar a la Lluna i des de llavors ha continuat en peu el taló d'acer i les pugnes entre els dos blocs. La novetat ara és que la història ens situa a Moscou.
34: Bienvenido a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
35: Yupi.
3: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres propostes de Netflix, The Borrows, Jubilación Rebelde.
36: Los Borrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
0: Bien hecho, Sam.
37: ¿De dónde han salido?
3: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things.
37: Desde que me mudé a Los Borrows, empecé a ver cosas. Cosas imposibles.
3: El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
32: Hay prodigios en Los Borrows, escondidos, ocultos, enterrados.
3: Des del primer moment queda clar que el protagonista detesta la comunitat residencial, rebutja els seus veïns i viu en una mescla constant de ràbia i tristesa. Però malgrat el seu caràcter, els seus creadors aconsegueixen que l'espectador senti empatia per ell. Aviat, però, una jubilació tranquil·la es convertirà en una aventura tan emocionant com melancòlica en què hi trobarem misteri suburbà, secrets amagats sota una comunitat aparentment perfecta i criatures fantàstiques al més pur estil del cinema dels 80 i les aventures de Steven Spielberg.
38: Passaran los mejores momentos de su vida.
3: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
39: ¿Por qué son todos tan mayores?
40: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
3: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i els forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional dels personatges i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llança, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
6: Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda. Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
3: Per acabar, només dir-vos que un dels punts més forts a The Boroughs és precisament el seu repartiment. Ja hem dit que Alfred Molina l'encapçala, però junt amb ell hi trobem uns espectaculars Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Danny O'Hara o Clark Peters.
37: Està aquí. ¿Qué está haciendo? Mirándonos. Oh, Dios mío.
3: En fi, que si encara no esteu convençuts, us passem un petit fragment perquè ho jutgeu vosaltres mateixos.
7: Aquí estáis. Hola.
8: Siento el retraso.
7: Oh, tranquila. No me pagan gran cosa por estar aquí. Ay, pero mira qué mono eres. ¿Cómo te llamas?
37: Sam.
7: Señor Cooper, un placer conocerle oficialmente. Soy Kaylee, su coordinadora de adaptación, y le aseguro que será un privilegio acompañarle en cada etapa. Espero que no les importe que hayan empezado ya a descargar. Las cajas están muy bien etiquetadas, lo cual no es de extrañar dado que usted es ingeniero.
37: Era ingeniero. Ahora soy prisionero.
7: Nos encantaría ver la casa. Todo está recién pintado. Hemos mantenido el papel de pared como pidió su mujer. Oh, y los antiguos propietarios dejaron algunos muebles, así que no dude en quedarse los que le inspiren y deshacerse del resto.
9: ¿Por qué no los quieren?
37: Porque están muertos, ¿verdad?
7: Grace falleció hace 2 meses, pero Edward reside en la mansión. Es el centro asistencial de los Burrows para quienes requieren más atención.
10: ¿Qué les pasa?
12: ¿Ela?
10: ¿Qué? Quiero saberlo.
7: Esa televisión es muy antigua.
12: Le gusta arreglar teles viejas.
7: ¡Ay, qué divertido!
37: ¿Y eso qué coño es?
7: Es una Seraphim. Todas las casas de los Burrows la tienen. Si tiene una emergencia, o pongamos que quiere reservar una partida de golf, basta con decírselo a Seraphim, y ella le conectará con nuestro servicio de atención permanente. Mire, ¿qué hay, Seraphim?
13: Hombre, Kaylee, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer para alegrarte el día?
37: Antes muerto que esto.
7: Papá, señor Cooper.
12: ¿Qué haces?
7: Señor Cooper, por favor, no lo haga. Seraphim está íntegra.
37: No necesito una canguro electrónica.
7: Señor Cooper, entiendo su frustración.
37: No me diga.
7: Sé que era su mujer quien quería mudarse aquí y lamento muchísimo su pérdida. Pero yo no le impido rescindir el contrato. Esas cosas las decide el de arriba.
37: Pues dígame dónde está.
7: Durante todo este tiempo ha ayudado a mucha gente a adaptarse. Y le prometo que si le da una oportunidad a este lugar, verá que los Burrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
12: ¡Espere! Oh, ¡señor Cooper!
3: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
15: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.

0: surten les paraules sense pressa.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
5: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
4: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
5: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
4: Ajuntament de Vilafant.
6: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.

0: A veure si cau amb aquest reguitzell de fruita que vaig comprar l'altre dia, va.
1: Doncs avui farem kiwi.
0: No, sí, més kiwi no.
1: Farem refrescant de kiwi i gelat de iogurt.
0: Què dius ara?
1: Sí, una cosa bona, bona, bona.
0: Molt bé.
1: Ja veuràs que bé. Tenim, atenció, please, farem el iogurt nosaltres, eh?
0: No.
1: El gelat de iogurt el farem nosaltres.
0: No, no,
1: sí,
0: no, no serem siguem, capaços.
1: No siguem ganduls. Ai, i el anem a comprar fet. Feu sí. Lo que és més fàcil que res.
0: Va.
1: A veure, què has fet un dinar contundent?
0: Sí.
1: Vale? Doncs farem aquest refrescant de kiwi i gelat de iogurt. Ingredients. Dos iogurts.
0: Ah, ja estan fets els iogurts.
1: No, però farem gelat.
0: Ah, val, val, val.
1: Atenció. Aquests dos iogurts, 50 grams de sucre.
0: Bé.
1: 10 mil·lilitres d'aigua.
0: 100, posen 100, millor.
1: 100, va, perdó, 100. Jo és que el 0, com que no compta, no els trec.
0: És que 10, com que no tinguéssim una xeringa d'aquelles de la... No.
1: És el que em passa amb els 0, que jo els poso i els trec, com que no val res.
0: Clar.
1: Aquí, 100 mil·ligrams d'aigua.
0: Sí.
1: Això és per fer el gelat.
0: Sí.
1: Vale? Tres ingredients, molt fàcil, ja veuràs.
0: Sí.
1: Quatre kiwis.
0: Sí.
1: Més o menys un kiwi per cap, això és per quatre persones.
0: Molt bé.
1: En el nostre cas serien 8 kiwis per nosaltres dos.
0: Exacte, evidentment.
1: Una taronja i mitja llimona.
0: I el formatge parmesà, aquí no?
1: No, aquí no posarem.
0: No.
1: Molt bé, preparació. Primer de tot, desfem bé el sucre amb l'aigua.
0: Sí.
1: Agafeu un got, o el que vulgueu, i tireu el sucre dins amb l'aigua.
0: I ho remenem.
1: I ho remenem fins que ja s'hagi desfet el
0: sucre.
1: Ja
0: ho tenim.
1: A continuació, agafem els iogurts i els tirem també dins d'aquest got.
0: Vinga.
1: Per tant, no feu un got petit, us han d'acabar dos iogurts. Ho barregem bé una bona estona i cap al congelador. Ja està fet el gelat.
0: Ja està?
1: Ja està.
0: Ja ho tinc.
1: Això serà gelat.
0: Imagina't.
1: D'acord? Doncs bé, passem a muntar el que és ja aquest refrescant de kiwi.
0: Vinga.
1: Agafem la taronja i la llimona, les exprimim, d'acord, amb aquest suc.
0: Sí.
1: El barrejarem amb els kiwis que els hem passat pel túrmix.
0: Sí.
1: Que ens agrada, ens encanta el túrmix. Ho posem tot ja ben junt, ho barregem bé. Posem sucre o no, perquè serà acidet.
0: Espera, que el túrmix no funciona. Ara. És que estic endollat.
1: Ah, sí, és, no, això sí que ho té. Va. Doncs bé, hem posat ja aquests kiwis, els trossos de kiwi, el kiwi talladet,
0: sí,
1: sense pell, no siguem animals.
0: Uh-huh.
1: El suc de la taronja, el suc de la llimona,
0: sí,
1: el túrmix, uh-huh, i tirem sucre, rectifiquem de sucre. Allò que... Ah,
0: que maca la
1: rectifiquem.
0: Paraula. Rectifiquem de sucre.
1: De sucre, perquè ens agradi. Ho posem en un bol, quan ja està tot ben turmixat.
0: Sí, atursumixat.
1: Atursumixat, amb un bol, o amb una copa, o amb un... com vulgueu.
0: Això mateix.
1: Vale. Llavors, anem al congelador, que tenim ja fet el iogurt,
0: sí,
1: el gelat de iogurt. Tirem a sobre així que quedi maco.
0: Uh-huh.
1: I ja està fet.
0: Ja tenim
1: refrescant
0: això.
1: Refrescant de kiwi i gelat de iogurt.
0: Això, tan fàcil que acabem de fer nosaltres, et demostra que de vegades anem als restaurants i diem, oh, mira quins postres, et foten 10 euros i és de res. Perquè queda bé això amb una carta, refrescant de kiwi i gelat de iogurt. No us deixeu enganyar, és un iogurt a la nevera amb un kiwi amb una mica de gràcia, això. Per tant,
1: vinga.
0: Vinga, Ferran.
1: Hola, adéu.

0: tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Si sempre a les millors promos. Carrefour.
3: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes, el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia, els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura, el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
6: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció d'aquesta setmana. Avui us proposem un viatge molt especial. Escoltarem cançons molt conegudes, però no només per gaudir de la música. Sinó també per descobrir la història que poden amagar darrere seu.
1: Cada tema que sonarà l'hem relacionat amb algun fet històric dels darrers segles. Revolucions, guerres, canvis socials, moviments culturals o moments que han marcat el món tal com el coneixem avui. A vegades les cançons expliquen directament alguns fets i d'altres ens transmeten emocions, protestes o idees pròpies d'una època concreta.
0: Així que prepareu-vos per comprovar que la música i la història estan molt més connectades del que sembla. Comencem aquest viatge entre melodies i memòria.

La Il·lustració va ser una ideologia sorgida a Europa al segle XVIII, que tenia com a idea destronar a tots els reis absolutistes i acabar amb les monarquies absolutistes.

l'acròstico de Shakira parla molt del sentiment de les persones i defensa molt els drets i la llibertat, molt semblant a la il·lustració.

La guerra de la independència dels Estats Units de finals del segle XVIII va ser el conflicte armat mitjançant el qual les 13 colònies britàniques a Amèrica del Nord es van alliberar del domini de la Gran Bretanya per construir els actuals Estats Units d'Amèrica.

Partint de USA, creiem que és una cançó que representa totalment aquest moment històric, perquè un dels fets que va fer esclatar aquesta guerra va ser el Boston Tea Party, on els futurs americans van tirar tot el te que era pels anglesos al mar. Segur que els futurs americans estarien d'acord d'utilitzar aquesta cançó mentre tiraven tot el te.

0: mamà.
1: I ara canviem de tema per parlar de la Revolució Francesa, que va ser un període de grans canvis a França, que va començar el 1789. El poble estava descontent perquè el rei tenia molt de poder, la noblesa tenia privilegis i la majoria de població pagava molts impostos.
2: La revolució va portar canvis importants, com la declaració dels drets dels ciutadans i el final dels privilegis de la noblesa. Va marcar un abans i un després en la història.

La cançó d'Ai Mamà, de Rigoberta Bandini, un tema que defensa la llibertat i els drets de les dones, és una proposta que connecta amb la Revolució Francesa, de quan la societat va començar a qüestionar l'ordre establert i alçar la veu per reclamar els canvis profunds i més justícia.

i Jo he relacionat la Revolució Francesa amb la cançó de Shakira i Bizarrap, ja que les dues cançons parlen de canviar les coses. Per exemple, la Revolució Francesa volia canviar l'ordre polític i social, i la cançó parlava d'un canvi personal, ja que la Shakira ve d'una ruptura.

Al segle XIX, Espanya va viure moltes guerres, crisis polítiques i grans canvis socials, i a Catalunya va néixer la Renaixença, que recuperava la llengua i la cultura.

Jo he triat aquesta cançó ja que és molt coneguda i la seva traducció vol dir Vola lliure, que és ideal per representar el segle XIX a Espanya i Catalunya, ja que va ser una època marcada per la transició de l'antic règim a un estat liberal i un sorgiment del catalanisme.

La segona revolució industrial va tenir lloc aproximadament entre el 1870 i el 1914. Va ser una etapa on es van crear moltes fàbriques i noves màquines, però els obrers treballaven moltes hores i cobraven molt poc. Molta gent vivia en males condicions i per això van començar a unir-se per demanar més drets.

La cançó El vals de l'obrero, d'Escape, parla d'aquesta situació i de la lluita dels treballadors. Això es veu en frases com No te metas en mi vida o Orgulloso de estar entre el proletariado, que mostren la ràbia i la unió de la classe obrera.

A finals del segle XIX tenim el colonialisme. És un sistema en què un país domina un altre territori per controlar els seus recursos, la seva economia i la seva cultura. Encara que moltes colònies ja no existeixen oficialment, avui en dia encara hi ha formes de neocolonialisme, on el control es manté de manera econòmica i cultural, per exemple, a través del turisme o de grans empreses.

0: hablar.
1: La cançó Lo que le pasa a Hawaii de Bad Bunny parla precisament d'això, utilitzant Hawaii com a exemple. La cançó és relacionada amb el colonialisme perquè denuncia com encara avui dia hi ha territoris que perden la seva identitat i autonomia per causes econòmiques i culturals.

La Primera Guerra Mundial va sorgir a Europa el 1914 amb la mort de Francesc Ferran a Sarajevo. Hi van haver dos bàndols molt destacats. Per una banda, la Triple Aliança, formada per Alemanya, l'Imperi Austrohongarès i Itàlia. I, per altra banda, la Triple Entesa, formada per Rússia, França i Regne Unit.

En la Primera Guerra Mundial va haver-hi molts d'amors, quasi 10 milions, i penso que la cançó de Sobreviviré de la Mònica Naranjo reflecta els pensaments de tots els soldats en aquella època.

La Revolució Russa va ser un conjunt d'esdeveniments que van canviar completament Rússia l'any 1917 i que van acabar amb el govern del tsar. Aquesta revolució va portar al poder els bolxevics, dirigits per Vladimir Lenin, i va ser l'origen de la futura Unió Soviètica.

Rasputin va ser un místic molt important per la cort del tsar Nicolau II, on fins i tot va acudir al palau per intentar sanar-li el fill que patia d'hemofília. A més, el poble rus estava descontent amb la monarquia i amb la situació econòmica i social del país. La podem relacionar perquè aquesta cançó ajuda a entendre-ho tot i parla del context i d'aquesta figura tan representativa. Parlem de Rasputin del grup germànic Boney M.

El crac del 1929, una de les crisis econòmiques més importants de la història, va començar quan la bombolla especulativa de la borsa va esclatar després d'anys de consum excessiu i obsessió pels diners i el luxe. La crisi va provocar pobresa, atur i desigualtat, mostrant les conseqüències d'una societat massa centrada en els aspectes i la riquesa. La cançó que esteu escoltant, Material Girl, de Madonna, la podem relacionar amb el crack del 1929, perquè reflecteix i critica una societat massa obsessionada amb els diners, el luxe i les aparences. Igual, abans de la crisi, moltes persones donaven molta importància a la riquesa i al consum excessiu, sense pensar en les conseqüències econòmiques que això podia provocar.

YMCA, aquesta cançó la relacionem amb la Segona Guerra Mundial, que va ser un conflicte global entre dos blocs, les potències de l'Eix, liderades per Adolf Hitler, i els aliats, amb països com Regne Unit, la Unió Soviètica i els Estats Units.

La relacionem perquè la lletra parla d'un lloc on les persones poden trobar suport, companyia i ajuda en moments difícils. Diu que allà poden menjar bé, es poden dutxar i descansar. Això ens fa pensar en un lloc on els soldats podrien haver anat per recuperar-se després d'un dia de guerra.

La dictadura de Franco va ser un període a Espanya en què no hi havia llibertat d'expressió, es controlava la cultura i molta gent tenia por de parlar o actuar lliurement. El règim imposava normes molt estrictes, especialment sobre les dones i la manera de viure.

Durant el franquisme, la gent no podia expressar-se lliurement ni mostrar la seva identitat. En canvi, a La Perla, la Rosalia canta amb orgull sobre els seus orígens i parla sense por, mostrant una llibertat que durant la dictadura no estava permitida.

L'11 de setembre de 2001, conegut com l'11S, va ser un dels atemptats terroristes més impactants de la història. Aquell dia, membres d'Al-Qaeda van segrestar diversos avions dels Estats Units i dos d'ells es van estavellar contra les torres bessones del World Trade Center. L'atac va causar milers de morts i va canviar la seguretat i la política mundial per sempre.

relacionem aquest fet amb la cançó 9-11 de Jayco i Sech, perquè el títol coincideix amb la data de l'atemptat en format americà. A més, l'11S va ser un succés que va marcar el món sencer, mentre que la cançó es va fer molt coneguda internacionalment i va arribar a milions de persones. Per això crec que el número 9-11 ens fa pensar ràpidament en aquest moment històric tan important.

0: L'Hora del Pati, un podcast realitzat pels alumnes de quart d'ESO de les Escolàpies Figueres.
1: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
2: Atenció amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
5: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
6: I nosaltres que anem camí de la una del migdia i ho fem amb aquesta proposta musical que ens porta alegria i energia. Duc

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
1: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva una proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
3: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
4: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
3: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i

mega tensió els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor, on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou. Notícies en xarxa.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Doncs una nova edició del nostre butlletí de notícies que iniciem aquí a Ràdio Vilafant. En aquest dijous 28 de maig del 2026, Figueres augmenta fins als 808.000 euros les ajudes per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat. També Figueres organitza un fòrum per impulsar projectes de benestar i aliances empresarials. L'alberg Xenescat de l'Escala reobre després d'una reforma de 1,4 milions d'euros. Sant Quirze de Colera continua tancat i reclama ajudes per evitar el deteriorament del monestir. Calsina Carrer inaugura un nou hub logístic a Algesires per reforçar la connexió amb el Magrib. Pablo Alborán inaugurarà els Sons del Món 2026 amb el seu únic concert a Catalunya. I tancarem l'edició d'aquest butlletí i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres ha ampliat fins als 808.000 euros les ajudes destinades a la rehabilitació de façanes, eliminació de grafits i millora de l'accessibilitat dels edificis de la ciutat. De moment, el consistori destina 628.000 euros entre les dues línies de subvencions, però la partida es podria ampliar en 180.000 euros més si la demanda és elevada, tal com ja va passar en l'anterior convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de juliol. Entre les novetats d'aquest any destaca una ajuda de fins a 1.500 euros per eliminar grafits visibles des de la via pública i una nova línia per substituir ascensors obsolets. També es subvencionaran actuacions per eliminar barreres arquitectòniques, instal·lar ascensors, construir rampes o incorporar sistemes d'accessibilitat. La regidora d'Obres i Activitats, Núria Bartrolí, que assegura que l'objectiu és evitar la degradació del parc immobiliari i protegir especialment el patrimoni arquitectònic del centre històric. Aquestes subvencions formen part del Pla Viure a Figueres, l'estratègia municipal impulsada per ampliar l'oferta d'habitatge i reforçar la rehabilitació dels edificis existents.
2: La xarxa d'albergs de Catalunya, Xenescat, ha presentat la nova temporada a l'alberg de l'Escala, després d'una reforma d'1,4 milions d'euros per millorar-ne l'eficiència energètica i el confort. L'equipament preveu superar les 13.000 pernoctacions dins dels programes socials i educatius impulsats per la Generalitat. Les obres han inclòs la instal·lació de plaques fotovoltaiques, nous sistemes de climatització i millores en l'aïllament de l'edifici. La Generalitat destaca que la xarxa pública d'albergs vol reforçar el lleure educatiu, la convivència i la descoberta del territori.
3: L'Auditori dels Caputxins de Figueres acollirà l'11 de juny la primera edició del Fòrum Benestar i Empresa, una jornada professional pensada per crear sinergies i impulsar projectes vinculats al benestar i al territori. L'esdeveniment inclourà conferències, taules rodones, milfutnes i dinàmiques grupals amb la participació de representants de la Universitat de Girona, la Fundació Salut Empordà, la Cambra de Comerç de Girona i el Patronat Turisme Costa Brava Girona. L'activitat és gratuïta i està oberta a empreses i persones interessades en els àmbits de la salut, el turisme i el benestar.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El monestir de Sant Quirze de Colera, Rebost d'Empordà, porta 2 anys tancat a les visites i viu una situació de deteriorament i manca d'inversions. L'Ajuntament denuncia que el monument, declarat bé cultural d'interès nacional, ha patit actes vandàlics, no té subministrament elèctric i continua registrant accessos il·legals, tot i estar precintat. L'alcaldessa de Rebost, Maria Teresa Ginjaume, reclama més suport institucional i assegura que el municipi no pot assumir en solitari les actuacions necessàries per reobrir el conjunt monumental. Des de fa 12 anys, el patronat encarregat de gestionar el monestir no es reuneix i les últimes grans inversions es van fer a més d'una dècada. Actualment, només la Diputació de Girona manté petites actuacions de manteniment i conservació.
2: El Festival Sons del Món celebrarà la seva 19a edició del 25 de juliol al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de la Dió Empordà. Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival el 25 de juliol amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya dins la gira del seu nou disc Kilòmetre Zero. La programació també inclou artistes destacats com Rosana, Niña Pastori, Sergio Dalma, Joan Dausà o l'homenatge als 50 anys de Bohemian Rhapsody amb God Save the Queen. El festival oferirà 2 actuacions inèdites amb Lax en Busto i Gossos compartint escenari i una altra amb els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet. Els concerts als cellers de la Dió Empordà comptaran amb Carlos Núñez a Cadaqués, Manu Bix a Garriguella, Quim Masferrer a Mollet de Peralada i Roger Mas a Cantallops. El Village de la Ciutadella també programarà actuacions de Su, Tura Sala, Ava Voices o el podcast Guarres, a més de festes temàtiques dedicades als anys 90 i a la discoteca Picasso de Roses.
3: L'empresa empordanesa Calzina Carré ha inaugurat un nou hub logístic a Algesires, al sud d'Espanya, amb l'objectiu de reforçar el transport internacional entre Europa i el nord d'Àfrica. Les noves instal·lacions, situades a només 15 quilòmetres del port d'Algesires, incorporen un aparcament segur amb capacitat per a 190 vehicles i diversos serveis per als transportistes, com a zones de descans, dutxes, wifi o espais de restauració. La companyia, amb seu a Pont de Molins, destaca que el centre vol donar resposta en la creixent demanda d'infraestructures modernes i segures a l'estret. Calzina Carré ja n'havia impulsat el 2022 un primer hub logístic a Pont de Molins i el novembre passat també va obrir un centre logístic a Tànger, al Marroc.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Posem a punt i final aquesta edició de l'informatiu i arriba la previsió del temps amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I amb Llenyes Empordà ens anem cap a la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
6: Bon dia. Una situació avui molt calorosa per les dates d'una altra vegada a les comarques de Girona. I, de fet, la mostra la tenim a hores d'ara en la tramuntana cremadora que hi ha al nord de l'Alt Empordà. Ja en aquests moments del matí voltem els 30 graus a moltes viles d'aquesta zona tocada al Cap de Creus. Per exemple, aquest matí no hem baixat dels 27 graus de mínima en el cas de Llançà, o dels 25 graus a la cota més elevada del Montgrí, també cap a Rocamaura, a l'Estartit. Aquesta temperatura que avui una altra vegada es desbocarà gran part de la demarcació, de 30 a 35 graus, i arribarem a 36-37 graus en alguns racons de la selva del Gironès i també del Pla de l'Estany. Avui amb molt pocs núvols, alguns de prims, i aquesta tarda algun cap al Ripollès i la Cerdanya, que acabarà deixant alguna gotellada, però francament dispersa. Res de tempestes fortes. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 89 al quilo. Sempre les millors promos.

0: necesito.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
1: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
5: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
4: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
4: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
1: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
4: És una de les conclusions de el projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
1: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
7: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
1: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem

0: l'aparició d'alguns nuvolats cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
4: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
3: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC.
5: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
3: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
1: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant 2 hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
6: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat 2 hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
7: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS...
6: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
1: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny, 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
9: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
8: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
1: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei, pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
10: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
11: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
10: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
2: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
10: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
10: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
1: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
10: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
13: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
10: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
1: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
10: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
1: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
14: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
16: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
14: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes, on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
10: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
17: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
10: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
1: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
10: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix.
18: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
10: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
2: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
19: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
20: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
19: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més els risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora, des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
21: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions pels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa ben pocs minuts una alerta als mòbils, una ESA alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
1: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellar del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
0: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
4: Estem fent és garantir un gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'un 1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda, on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
0: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
2: Notícies en xarxa.
1: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
10: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
22: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos per, en aquell moment, per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
10: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
1: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bona, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
24: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
23: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
1: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a la envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
1: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
3: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada, quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
5: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i d'altres el president Laporta.
3: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
5: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada, perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
3: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de tres temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
6: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
3: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana. A més, treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta al Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Si estic solo.
10: Terroristes.
11: Menjar plàtans.
12: Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Animallibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estrany a la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, farant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura.
16: D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita.
15: Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
14: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia, són 2:45.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
17: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
19: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
17: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
20: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
21: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
20: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
22: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
17: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
20: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
17: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
20: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
17: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
2: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
17: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu, i és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
17: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
19: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
17: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
23: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
10: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
17: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
21: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
17: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
3: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
4: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
3: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
5: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Habita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
17: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
20: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
22: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
20: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
17: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
20: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
24: He dicho hace mucho tiempo y lo repito hoy que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
20: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
7: Notícies en xarxa.
17: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
13: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
12: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
14: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
12: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència precisament d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, els quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot i actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com deia, ho ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
17: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents a l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
16: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
25: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el del 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
16: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
17: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
20: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
0: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
20: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
7: Notícies en xarxa.
17: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà el barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. Uau Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
2: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre una i tres habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran de portar els socis.
6: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit, i llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
2: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
17: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
20: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
17: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
9: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
18: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
9: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
17: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de dos anys. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia malalties associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i en la de Francesca Saportella hi ha nou individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
1: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
19: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava
17: una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, a qui estem escoltant, i també Caral Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Directes Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcubé n'és la codirectora.
10: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els hi fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
8: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez de Razmataz o Maruja Limón a la sala Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la sala Polo, encara per anunciar.
17: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva. Deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
11: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off al títol de Lliga.
21: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero, amb el Juan Carlos i amb en Mario, hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
11: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
21: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades al pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
11: En futbol, la nova Lleida deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
23: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa.
3: Sí, no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o, no, no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades. O el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
11: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
17: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. En Pere Prats, que el tinc aquí al meu costat. Pere Prats, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Està elucubrant de si tinc al·lèrgia amb ell o no. No, no tinc al·lèrgia a tu. Tinc
1: al·lèrgia... que me sento al teu costat i dius, tinc al·lèrgia.
0: No,
1: jo
0: dic, perquè tinc al·lèrgia i els matins estic sempre que em pica molt el nas. Pauli Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
0: Joan Cusí, bon dia. Però és igual, els nostres oients no els importa si jo tinc al·lèrgia o no.
2: Avui els que deuen migrar són els que ens veuen per internet, no?
0: Sí, ara els faig migrar més, mireu. Pels que ens estiguin escoltant per la ràdio, pel 107.3, l'FM o per streaming a radiovilafant.net, només l'àudio, doncs que sàpiguen que tinc sobre la meva mà esquerra una caixeta de cireres que ens ha portat
1: de Terrades.
0: De Terrades, eh? I són ben vermelles i bones. I jo encara no els he tastat, però a la pausa les provarem. La fira quan és?
1: La fira és aquest diumenge que ve.
0: Aquest diumenge.
1: Bueno, espera-te, no, el dia 7.
0: El dia 7, jo sé que és el primer diumenge. Cap de setmana de juny, sempre.
1: És l'altre diumenge.
0: Mira, jo discutíem a casa perquè hem d'anar a comprar cireres.
1: És que aquest any el primer diumenge és el dia 1.
0: Val.
1: I per això fan el dia 7.
2: No.
1: No? No va així, això?
2: El primer diumenge és el dia 7.
1: Ah, sí? El dia 1,
0: sí, perquè el dia 1,
1: no?
0: el dia 1 és
2: dilluns.
1: Ah, vale.
2: El dia 1 és dilluns.
1: Ah, vale, és el 36.
0: Sí, perquè el 31 és diumenge.
1: El 31,
0: sí,
1: vale.
0: Sí. Vale. Sí, és...
2: Llavors, el primer cap de setmana...
1: És el dia 7.
2: És el 7.
3: Coincideix
2: amb la setmana. Sí.
0: Bueno, jo perquè tinc el calendari aquí que m'arxiva tot,
3: Bueno, ja, aquí no ho
0: deixo. En el telèfon.
2: Jo el tinc aquí al cap.
0: Jo no.
3: Com que ho havia fet de memòria, no me'n...
1: Jo no sé mai el dia que estem, ja t'ho diré.
2: Aquest mes de juny coincideixen, diguéssim, dilluns dia 1, diumenge dia 7.
0: Clar.
2: Dilluns dia 8... L'altre...
0: Clar, perquè el diguéssim que és que el dia 1 comença amb dilluns, no? Que, sí, que llavors, serà setmana sencera.
2: Sí, seran setmanes senceres.
0: Bueno...
1: Tu portes bé les de lloses, clar.
0: Jo no.
1: Les dates.
0: Perquè
1: aquestes.
0: Tu perquè estàs jubilat i no...
1: Jo no m'interessa.
3: Jo més o menys conto que el temps amb les estacions, i ara com que té tant desbaratat, ja sí. Ni això.
1: Jo no, fa temps això que no...
3: S'ha escurçat el dia,
1: aquí no
3: s'ha arribat el dia.
1: Aquí només es feia hivern i estiu, no hi ha entremitjos.
0: No,
3: és el més apropat a la meva mesura del temps, això.
0: De fet, aquesta calorada que està fent...
1: Home, és calor d'estiu, això ja.
0: Sí, la veritat és que...
1: Ara saps què passarà? Que la setmana que ve diu que no, que rebaixa la cosa, que hi ha pluges i que hi ha d'allòs...
2: Oi.
1: Llavors és quan pescarem tots.
0: Hauràs fet el canvi d'armari, no trobaràs el jersei.
1: Ara. Sí.
0: Jo per si de cas ja m'esperaré.

0: ben bé per Sant Joan a fer el canvi d'armari, no? Sí, sempre fa... deixar un jersei.
1: El cou és terrible, eh?
0: Sí, ahir, bueno, però...
1: ahir mateix, mà de Déu.
0: Sí, sí, està, està fent... Però això ha afectat a la collita o no?
1: Això ha afectat a tothom, perquè es veu que és a Espanya, eh? Que tots, tothom està igual, eh? El País Basc, que normalment en aquesta època feia frescor, està a Sant Sebastià, no sé si heu vist les notícies, però estava ple, ple, ple a la platja.
2: Jo tinc notícies cada dia d'allà, aquells jocs, perquè truquem amb aquells avis que tenim
1: sí,
2: allà.
1: Sí.
2: I una calor que no l'havien coneguda mai de la vida.
1: Imagina't.
2: Mai de la vida. Estan els 27-28 graus a 2.000 metres sobre una muntanya a la Maceta.
1: Imagina't.
2: I, esclar, no és normal.
1: No. Tampoc és normal.
3: I el Cantàbric, diguéssim, tot són els Països Bascs. Sí. En el mes de maig estigui de 35?
2: Sí, és una bogeria.
1: I més gros encara, diuen, les notícies han dit que Alemanya estaran a 30 i pico, també.
2: El nebot, sí, que... tenim un... El nebot, el tenim a Edimburg.
1: Edimburg,
2: ja, sí, fa 4 o 5 dies va dir a la tarda, diu, estic aquí tallant l'herba del jardí, diu, perquè no dono abast, diu, estem a 33 graus.
1: Imagina't.
2: Allà dalt de tot, diuen, aquí diu la gent, diu, no s'ho expliquen, unes temperatures com aquestes. Diu, esclar, diu, aquest temps allò es començava a sortir l'herba. Diu, aquest any ens està agobiant a tots.
1: El que passa que això no sé si és cicle, o sigui que...
0: Cíclic.
1: Cíclic, que ja havia passat anteriorment altres anys.
2: No, enrere, perquè sí,
0: no hi ha registre. No.
1: Enrere,
0: es deia que està sent un mes de maig.
1: Jo recordo un mes de començaments de juny, que sí que feia una calor terrible, eh?
2: Sí, bueno, però...
0: Però juny, perquè estem a maig, eh?
1: Estem a final de maig, sí.
2: No, ja fa més d'uns, quasi dos segles que hi ha registres, més o menys, i no tenen res notat de...
1: canvi climàtic.
2: Sí.
3: No, home, una miqueta als països tropicals és això...
1: Sí, però nosaltres
0: no estem tropicalitzats.
1: No havíem estat mai tropicals.
2: El tròpic tenim una navalla.
0: Ara sí, serem tropicals.
3: Va pujant, és que és un fet.
2: El tròpic...
3: Sí, és un fet. Les pluges aquestes... Així estan tan de cop. I les calorades...
2: I tant de dies, tant de temps.
4: Mireu, està comprovat perquè quantes vegades no en el desert del Sàhara han trobat restes de peixos, no? Fòssils de peixos i tal. I està comprovat que el Sàhara, el desert del Sàhara, en algun moment va ser una selva tropical, per dir-ho així. Llavors, què passa? Que el planeta Terra es va inclinant. El pol magnètic que abans estava al pol nord, ara està a 50 quilòmetres endintre de Sibèria. El pol nord magnètic. Què passa? Que el planeta es va voltant, llavors, cada vegada nosaltres serem més tropicals, i en canvi, a la zona de Sud-àfrica i Namíbia, estan recuperant, i els xinesos també en el seu país, la Xina, el desert de Xina, estan recuperant zones que eren totalment desèrtiques i que estan recuperant ara com si fos una sabana, eh? No, tampoc és una bestiesa d'arbres, però van plantant arbustos i plantes i no sé què, i els hi va agafant. Estan guanyant terreny al desert.
3: Jo pensava que la terra era plana.
0: Ostres, no, sisplau, Paulí, no.
2: Però
0: no m'ho esperava, això de tu.
2: Aquestes diferències es donen en 4 o 5 mil anys. No en 1.000 ni en 500.
0: Estan sent molt més agreujades, no?
2: Clar, no... és una teoria aquesta que dones tu, perquè és cada 28.000 anys, no?, que l'eix va d'un costat a l'altre, no? Em sembla que és un període de 28.000 anys.
1: A mi que m'agrada l'hivern, doncs no cal preocupar-me per mi, perquè jo d'aquí, d'allò no hi seré pas, eh?
2: No.
0: 28.000 anys, no.
2: A mi em preocupa poc que giri cap aquí, cap allà, perquè ja he donat tota la volta, jo.
0: No, però sí que és veritat que, bueno, que és una mica preocupant aquest agreujament, no?, aquest canvi climàtic, sí, que estàvem acostumats, com ens adaptem?
4: Quantes vegades aquí, per exemple, a Espanya s'havia plantat aquests tipus de planta tropical que no s'havia plantat mai?
0: No, avocats, mangos...
4: Mangos, o per exemple, kiwis, que es planten, o advocats, plantacions d'advocats, que aquí no s'havien plantat, i a Canàries... A les Illes Canàries s'estan fent plantacions de cafè.
0: Sí.
4: Però quan s'havia plantat cafè, ja hi havia plàtans i ja està. Doncs no, ara el que està guanyant terreny és treure plantacions de plàtans, i posar-hi plantacions
0: de cafè. I això és adaptació al canvi climàtic?
3: Sí, és clar.
0: Canviar que... el tipus de cultiu?
2: Sí, no, és que el canvi, amb el que estan fent malbé l'atmosfera, diuen que ho hem accelerat tot. No, és que s'ha accelerat amb un altre procés.
0: Llavors
2: no és aquest procés que teníem abans natural de la inclinació de la Terra.
0: Que era més progressiu, no? Potser, o exacte, més lent.
2: Hi havia una petita diferència, es podia mesurar amb, segons les restes que es troben, amb 10.000 anys, amb 5.000 anys, perquè són 28.000 anys aquesta variació d'eix. Llavors, però ara, esclar, ara
0: s'ha accelerat.
2: Tot el que li estem fotent a la Terra, doncs això... s'ha desbordat tot.
0: Clar, i això també farà que tots aquests canvis de cultius i aquesta adaptació, jo no sé si això que deies tu ara, Joan, que era més progressiu, més lent, perquè era un procés natural de la pròpia Terra, si els éssers humans serem capaços d'adaptar-nos tan ràpid a aquest canvi climàtic. Nosaltres a nivell sí. Físic, vull dir,
2: nosaltres sí.
0: Sí?
2: Perquè hi haurà grans moviments de gent. Però els que no s'adaptaran seran els animals, molts d'ells, i les plantes. Aquests ho tindran de més mal, de més mal país, tot això.
1: Bueno, sí, el que passa que com que és molt progressiu, és molt a través dels anys.
2: Sí, sí.
1: Esclar, vull dir, no...
2: Sí, però...
1: Són ja altres generacions, bueno, no, cada vegada.
0: Jo crec que els animals també iran canviant de zona, no? També hauran d'adaptar-se d'alguna manera.
2: Sí, sí.
0: I potser... Però clar, també canviarà la nostra cultura, perquè si aquí, el que deia ara abans Antoni, s'està cultivant cafè, s'està cultivant més fruita tropical, potser no podrem cultivar vi... vinya, per exemple.
1: Ai, la
0: vinya,
1: malament.
0: Clar, el nivell gastronòmic que és part de la nostra cultura.
2: M'has fotut i què veurem?
0: No ho sé.
3: I oli, què passarà amb l'oli?
0: Clar, és que potser els productors de vinya i d'oli seran.
2: Ostres,
0: més al nord.
2: Ja, aquí, amb aquesta segona part ja m'ha fotut més, a mi, eh?
0: No, jo, clar, jo és el primer que he pensat.
2: Les oliveres, no, ja,
1: escolta'm, sí. Això és a través de generacions. Llavors sí. Hi haurà generacions que naixeran que ja es trobaran el que hi ha,
2: sí, sí,
1: ja s'hi acostumaran per força. Ja, sí,
2: tot ens adaptem a tot.
0: Que no, ja entenc que no serà d'un dia per l'altre, no? No, però home. Potser...
4: Home, les vinyes, tots els, clar, tots els que
1: nosaltres ja no
4: tenen
1: volem,
4: vinyes,
1: per exemple, ja està.
4: Tots els que tenen vinyes ja estan fent... ja estan fent
0: canvis de varietat,
4: prospeccions de plantar la vinya cada vegada més en l'aire, sí, més alta, sí, perquè sí, la temperatura sí, sí, sí, no sigui tan alta.
3: Mm-hmm. No, sí, sí.
0: I hi ha gent que està comprant terrenys, més, diu que a Anglaterra estan començant a plantar vinyes també, no? Mm-hmm. Més cap al nord.
3: Tota la zona aquesta de Cap de Creus que havia sigut
1: olivera
3: no, i vinya, molta vinya. Bueno, ara, jo què sé, per exemple, Colera i aquests llocs així ja estan plantant a dalt de les muntanyes aquelles altra vegada vinya.
2: Sí, sí.
3: La part de Colera, tot, aquests del celler Ugues
0: de
3: Valla.
2: Ugues,
3: bueno,
1: però fa molts anys
3: ja. Sí. Bueno, no, però estan plantant...
0: A la part d'alta, eh?
3: A la part d'alta de Colera, per exemple. A la part d'alta de Colera, perquè tot aquell sector, doncs, els està sortint el vi millor.
2: Sí, parlada, ja fa anys que el varen començar a fer tota aquella banda d'allà de Colera. No,
3: sí, allà on té el xalet.
2: Exacte, el Mateu que deien.
3: No, el xalet de Mateu.
2: No, no, sí, no, t'és no. Present allò, no?
3: Oh, i tant.
2: Doncs
1: allà hi havia un de vinyo, el que passa que se n'hi ha plantat més.
2: Clar, molt poc, que estava mig abandonat tot allò.
3: Ja. Sí, no, s'ha tornat a...
2: Sí, sí.
3: S'ha tornat a posar tot
2: allò. I en Vall, bueno, Lucas, que li diuen, en Vall...
1: Ja tenen un vi que...
2: En Vall fa molts anys que han tornat, el fill. Sí. Fa molts anys que...
3: Però volien anar pujant, pujant muntanya, pues clar, anant pujant ser. Muntanya, perquè suposo que estem donant compte d'això, doncs, que el tenir més alçada, doncs...
2: Pues que, aquella muntanya ja era escalonada, ja n'hi havia... Segur
3: sí,
2: que
3: no,
2: n'hi havia hagut abans.
3: No, no,
2: abans de Filoxera allò n'hi havia hagut de vinya.
3: Oh, tant,
2: perquè està tota feixada.
3: Tot allà on te vegis que hi ha feixes, hi ha feixes i que no hi ha res, és perquè anteriorment hi havia vinya. Tota la zona, per exemple, del Paní, per dir alguna
2: cosa, sí,
3: tota aquella zona, ara s'ha tornat a plantar, però en algun sector, sí, els de Cadaqués, els de Martí i Feixó. Però vull dir que tot, quan tu comences a pujar tot allò que és desert, pràcticament,
2: sí.
3: quan ja ha sortit del Mas Fumats i tot allò havia sigut vinya, tot allò s'ha estat ple de feixes de pedra, encara. Que tot allò havia sigut vinya.
2: I per l'altra banda, si tu, com vas a Sant Pere de Roda, llavors hi ha un parell o tres de camins que baixen a baix,
3: sí,
2: a Tareu, i baixen cap a... D'això, per camins, no, la carretera que allà han fet nova... Bueno, aquella muntanya està tota feixada,
3: sí.
2: Tota.
3: Bueno,
2: sí, sí, havia sigut sí, tot sí, vinya.
3: Sí, sí,
2: que Déu-n'hi-do fet... treballar allò i d'això. Bueno, ja li feia bueno, molta...
3: I si te'n vas, jo que sé, els, tot el sector de la part francesa, l'altre costat d'Espolla, a la part d'aquella, vull dir, tot allò que hi ha tot de vinya, allò ho han de treballar encara amb, pràcticament manual. No hi ha cap...
0: Clar, perquè no hi pot entrar la maquinària per la dificultat del terreny.
3: Tot allò s'ha treballat manual, sí, jo he passat moltes vegades per allà,
2: sí, he treballat
3: amb aquella carretera, per, sí, amb moto i així, i tot aquell sector, tot allò, no tenen cap més mitjà que fer-ho manual. A vegades ni potser ni un simple multicultor poden pujar allà dalt, entens? Perquè és que tot són feixes que a més hi cap un rem de ceps, eh?
0: Sí. Però clar, a nivell gastronòmic, en un futur la nostra gastronomia canviarà, no? No, evidentment s'haurà d'adaptar al clima, no? I l'alimentació també, perquè...
2: Això fa de molt mal dir, com que,
0: bueno, que potser
2: avui porten menjar d'un cap de món a l'altre. L'únic que potser ens trobem ara que Europa ha fet els deures amb això. O sigui, prohibir brenos nocius, bueno, prohibir sí, moltes coses. Mm. Però si agafem tot aquest nord d'Àfrica, anem a Sud-Amèrica...
0: Bueno, una mica aquesta era la reivindicació dels pagesos.
2: Allà es fa
1: allà
2: de tot.
1: Campi qui pugui,
2: sí, allà es fa de tot. I, esclar, en aquí, els preus que venen les coses, aquesta gent d'aquí, que ho treballen bé, no té res a veure el cost de producció amb aquella gent que hi foten de tot. Esclar, llavors, aquí... I nosaltres mengem allò. Perquè ara buscar menjar de tendre aquí és molt difícil.
4: Però per això és el negoci.
3: I menjar tomates
0: sí,
3: a l'hivern.
0: Sí,
2: exacte.
4: Per això fan
1: cireres,
4: negoci.
1: Mira, parlant de cireres, n'hi ha
2: però tot l'any. Però això són del país.
1: Això és del país, però n'hi ha tot l'any.
3: N'hi ha tot l'any, sí, sí.
2: Sí, però aquelles són més cares i és diferent.
1: I de tot,
2: però aquí sabem les
1: d'això. Si vols
2: d'això.
1: Buscar, n'hi ha de tot.
2: Sí, sí, ja ho sé.
0: Bueno, però la cirera no. És una cosa tan concreta en una època sí, de l'any sí, que jo crec que és de les poques coses que es respecta una mica.
4: Molts d'aquests productes que venen, sobretot ara mateix amb això de l'acord que han fet a Europa i Llatinoamèrica.
0: Mercosur.
4: Clar, el Mercosur, resulta que clar, allà la producció, a veure, primer que té tots aquests productes que aquí estan prohibits, però els hi surt molt més econòmic. O sigui, el preu que un pagès recull, anem a posar peres o pomes o el que sigui allà, o sigui, quan ell les ven a Espanya, que aquí ho pugen de preu, entre que suposo que el pagès argentí no guanyarà més, però l'intermediari argentí i l'intermediari espanyol doblaran els beneficis per vendre aquell producte aquí.
3: Sí,
4: aquest és el
0: clar, sí, sí. Sempre l'intermediari, el pagès clar, mai
2: bueno, però això encara la fruita és molt poc el que arriba de fruita de per allà i són coses molt puntuals com la cirera. La poma no té necessitat de fer la venida allà perquè de poma aquí n'hi ha de sobres bona i controlat tot el producte perquè els controlen molt bé i no és que els controlin, és que ja no els hi venen, ja no hi ha producte d'aquest dolent. Hi ha una cosa que és perillosa, la carn. La carn és que hormones, antibiòtics, vacunes sense
4: sí,
2: control.
4: El clenbuterol aquell que els feia créixer.
2: Vull dir, això recordeu fa anys que posava un bistec de vedella amb una piella i que d'un moment semblava que feies era ple d'aigua
3: sí, sí. L'aigua ja no quedava
2: res, ja no quedava res no quedava. Ja no i ara si és carn d'aquí si veus que no surt allò, aquella porqueria sí.
0: Passa que, clar, que cosa, potser aquella
2: i el porc és igual
0: aquesta carn d'aquí no te la podràs permetre tan sovint com voldríem o desitjaríem o ens estan fent creure que necessitem.
4: Però això no? Passa també amb els cotxes, que venen de Xina. Com pot ser que un cotxe a Xina, posat a la botiga, costi 17.000 euros, a la botiga Xina, el preu de canviar el yuan per l'euro. I en canvi, quan el porten aquí, te'l venen per 32.000, que tot i això doblen el preu, i tot i això és molt més barat que els que es fabriquen aquí.
3: Bueno, però l'explicació és molt senzilla aquesta, perquè la fabricació ja està subvencionada.
2: Sí.
3: Perquè tot ja està, sí. simplement per això.
0: Bueno, i perquè tenen, perquè tenen uns pèssims drets els treballadors, sí, per no? Perquè els sous són ínfims, etcètera, etcètera, etcètera.
3: Si ells allà haguessin de fabricar diguéssim, amb la legislació que tenim nosaltres, amb les condicions que tenim nosaltres, aquell vehicle no sortiria a aquest preu. És impossible.
2: Els vehicles que fan aquí, que munten ja aquí, clar que aquí n'han de comptar, ja la tecnologia la porten feta, però el que fan aquí és molt més car. I tampoc, i com venen, tenen d'anar a especular també la financiació per poder tenir un benefici els que els venen. Vull dir que això que dius, Toni, és aquest joc, com deia ell, un cotxe, un element finançat, un element que tota la investigació ha estat subvencionada per l'Estat, i que no s'ha de comptar res. Aquí no entra l'amortització, allà no entra l'amortització.
1: I que els sous són diferents.
2: Clar,
1: No, però...
0: Llavors ara llenço la pregunta del millor. Si volem tenir unes condicions laborals, perquè a mi tampoc m'agrada que els treballadors xinesos doncs no tinguin els mateixos drets que els treballadors espanyols, o que hi hagi mainada treballant, etcètera, etcètera, no? Si volem que hi hagi els drets dels treballadors, que tot es faci amb els productes que toca, no? Que no es facin servir productes contaminants, no sé què, haurem de canviar la manera de consumir, perquè és que potser tots els milions de persones que som no podem consumir de manera justa.
3: Avui és impossible. Avui és impossible.
2: Avui no.
3: Si tu vas a comprar-te una camisa amb una marca d'aquestes important, si tu vas a comprar-te unes bambes, tot surt allà mateix. Sí, que tot surt allà mateix.
0: Mira, les sabates que porto són del Vietnam.
2: Surt de la misèria.
3: No, escolta'm, tot surt allà mateix. Si t'ha li fotes.
2: Surt de l'abús i de la misèria.
0: Clar, llavors, o sigui, sempre hi haurà d'haver-hi desigualtats perquè puguem
1: el que passa és que ja ho sé que no consumim amb qualitat, però amb quantitat sí, perquè llavors tothom més o menys pot menjar. De l'altra manera, si fos només en qualitat, segur que hi hauria molta gent que no menjaria.
0: Tothom...
1: Clar, perquè els preus es dispararien. Home,
0: si tu mires a nivell mundial, aquest tothom... No sé,
1: tothom entre cometes, clar, que clar. Sí, home, sempre hi ha la desigualtat, sí.
0: Que tothom pot menjar. A mi m'agradaria viure en un món que tothom pugués menjar i que...
1: Això és
4: però mireu que Vietnam, Cambodja, Tailàndia, inclús Filipines, tots aquests països s'han posat al dia, entre cometes, en el sentit de fabricar pel primer món. I en canvi, això a l'Àfrica no ha passat. A l'Àfrica, pobres, no... Ara sí, pots dir que al Marroc hi ha fàbriques de cotxes i al Marroc es va espavilant, Argèlia també, a tota aquesta part nord de... Però el que és Àfrica no acaba de tenir aquesta manufactura.
0: Perquè potser no ha interessat pel tema dels recursos naturals, potser ha interessat més tenir-lo com el rebost, no? Per treure'n els minerals, per treure'n el menjar...
3: Bueno, i també, clar, el tipus de govern que tenen, diguéssim, a la Xina, doncs fa que aquella gent... treballa i calla. En canvi, potser en un altre lloc, no, de moment no poden fer-ho, i el dia que ho puguin fer potser hi portaran fàbriques, per què no?
0: Doncs a mi no m'agrada aquest món,
3: És el que
0: o sigui, que potser haurem de renunciar al que diu Antoni, al primer món, potser haurem de renunciar a aquest consum que tenim una part d'aquest consum perquè la resta del planeta pugui tenir més o menys el mateix i pugui menjar, com deia Pere.
2: Perdona, els últims anys del franquisme,
0: els
2: últims anys del franquisme, aquí el règim era el mateix que ara és allà a Xina, vull dir, era una dictadura crua, dura i però dura de veritat, amb penes de mort i amb tot el que convingui, amb cap dret dels treballadors, sinó que els que es anaven agafant així a base de acomiadar gent, moltes vegades en fàbriques hi havia una i feien una vaga i al cap de 8 dies el que l'havien organitzada se'n anava al carrer. Bueno, doncs tot això deien ui, és que si tenim de tot, si tenen de complaure totes aquestes demandes que tenen tant de dies de vacances, només voler treballar aquestes 8 hores només, que, i esclar, deien ens anirem a... hi havia jo dic males persones, perquè són males persones, deien, i ara que es posen a treballar les dones, perquè fins a llavors les dones eren una cosa que ben poc ocupaven de llocs de treball, ara que van perdre de molt desagradables, que era de rentar colavells o poca cosa més així, i perdona per la paraula, perquè jo també soc vell i també m'agradarà que me'l d'això, però no els deixaven fer res més, i n'hi havia encara que deien, com això sigui estèril, sigui normalitzat, guaita, poca tindran, no hi haurà pas feina per tanta gent. Mira, les persones, perquè home, dona, tot, són persones, hi ha feina o no hi ha feina, pel que vol treballar sempre n'hi ha hagut de feina, potser és mal pagada moltes vegades, però sempre n'hi ha hagut de, i hi acabem tots. No t'estranyi això, perquè aquí vàrem passar, perquè els que tenim una edat vàrem passar per aquest forat tan puta com és la Xina ara, que estan allà.
1: Els nostres pares pitjor.
2: Els nostres pares, oi,
0: però clar, els recursos del planeta són els que són.
2: Sí, no hi ha.
0: I el que no podem fer...
2: Per menjar n'hi ha de sobres, i encara que fóssim 4 o 5 milions més.
0: Però clar, el problema, tu dius, per menjar n'hi ha de sobres, no? Però per què nassos, per no dir una paraula més gruixuda, hi ha gent que es mor de gana... i en canvi jo, i me poso jo perquè entono la meva culpa, a vegades tiro a menjar.
2: Això
0: per això dic que potser ens hem d'acostumar a viure menys nosaltres perquè els altres puguin tenir.
1: No,
3: perquè tu sempre
0: perquè
3: voldràs...
0: no és sostenible.
2: No.
3: Tu voldràs comprar-te una camisa que val 20 euros i no una que valgui 100, perquè és el que tu te pots permetre.
2: Sí, exactament.
3: I tu voldràs...
0: 20 euros ja em sembla car.
3: Per això te dic, i ja està. I si la vols de 20 euros no serà fabricada aquí, perquè és impossible fabricar-la aquí per 20 euros.
0: Si t'explico, per exemple, aquestes, les sabates que porto posades ara mateix, el que m'han costat... perquè són, ara estic acostumant a comprar de segona mà. A través d'aplicacions d'aquestes, m'han costat 6 euros. Evidentment, són fabricades al Vietnam, perquè aquesta marca fabrica al Vietnam, però aquesta marca que porto, que és una marca, doncs són bastant més cares de 6 euros i bastant més cares de 20. Clar, és que... Per això et dic que 20 euros a mi em sembla car, perquè jo no estic disposada a pagar-ne més.
3: És una posició que tens tu, però sí. Serà difícil que en general la tens. La gent
0: no, ja.
3: És que bé, perquè tu te'n vas, jo què sé...
0: I comprar de segona mà no tothom hi està disposat, eh?
3: I tant. No, tu te'n vas a qualsevol lloc que hi hagi botigues com, jo què sé, com ara se m'acudeix el Gran Junquera, i veuràs tothom, al moment que hi ha unes rebaixes, que allò hi ha una invasió, perquè tothom vol comprar-se aquells pantalons, aquelles sabates o aquella camisa, el que sigui, perquè està en aquell preu. Per què està en aquell preu? Pues simplement perquè s'ha fabricat on s'ha fabricat i ja està, i no hi ha més.
0: Que evidentment, jo també m'aprofito d'això, perquè clar, aquella persona que m'ha venut les sabates a aquest preu, en aquesta persona els ha de comprar noves en algun moment, o potser també de segona mà, però algú en un primer moment les va comprar al preu que d'això, i també les pot vendre més barates perquè li ha costat menys.
2: Perdona, sempre hi haurà una persona, sempre hi serà això, una persona o de classe mitjana o de classe alta, i els treballadors rasos, i llavors sempre hi ha una persona que tindrà un poder adquisitiu més alt que l'altre i comprarà això.
0: O sigui, societat igualitària en què tots tinguem més o menys els mateixos recursos i tots
2: això,
0: puguem menjar el mateix, i tot això no existeix, això és impossible.
2: Això eren els anarquistes dels anys 20 del segle passat, i això va anar tot aigua avall.
0: És que sí.
2: A mi m'agradaria, estaria molt maco, però...
1: La condició humana ja no...
2: No és així.
0: A mi m'agradaria creure que sí, però també crec en els unicornis, no sé,
2: sí, exacte. No.
4: Sempre posem d'exemple,
1: arribem allà on arribem, però sempre desitgem més.
4: Sempre posem d'exemple la Xina, però és que al costat de la Xina hi ha un país que té gairebé els mateixos habitants, que és la Índia, que no és una dictadura, sinó que ja és un país democràtic, i tal.
1: Sí.
4: I Déu-n'hi-do, perquè puguin viure 1.400 milions de persones,
0: Però tenen un sistema de castes
1: amb
0: unes classes molt marcades, que a nivell de drets és per mirar-s'ho, també.
3: Però però també s'estan començant a fabricar en aquests llocs, eh? També estan anant,
2: estan més del que ens pensem. I quan aquests llocs tenen universitat, ara ja tenen universitats tan punteres com poden tenir Anglaterra, com poden tenir Estats Units, eh? Vull dir que no, ja. No ens equivoquem, eh?
3: I la mateixa manera, doncs, que de la Xina s'han anat a l'Índia, un altre dia s'aniran a Sud-àfrica, jo
2: que sí.
0: O que no canviïn les tornes i que després vinguin a fabricar aquí a Espanya i que aquí a Espanya puguem ser país com ha sigut
3: que,
0: la Índia o la Xina, no?
3: Els països, diguéssim, del primer món, el que s'ha d'anar, diguéssim, és amb feines, diguéssim, de nivell,
2: de
3: tecnologia i de valor afegit, coses que
2: realment... Però primer han de donar feines, primer han de donar jornals diners,
3: sí.
2: Després han de fer després feines que...
0: Ah, perquè això dins del capitalisme existeix? Perdó, eh?
2: No, existeix dintre una base obrera que marqui una mica la pauta en aquest capitalisme. Això sempre...
0: Perdoneu, he sigut molt dolenta ara, eh?
2: No feu d'això.
0: He sigut dolenta, ho reconec.
4: El capitalisme, per segons qui, és molt bo. No, sobretot si tens la sort
2: de tenir molt
4: sou i estar dalt de tot i tenir... No, m'entens o no? El capitalisme...
3: Pregunta'ls-hi als amos del Zara, del Mango...
2: Exactament.
3: Pregunta'ls-hi.
0: Sí. Però tu pots... Bueno, ser... Bueno, no ho sé, no ho sabré mai, perquè no hi arribaré pas mai, no? Però tu pots viure amb la consciència, entre cometes, tranquil·la, veient que hi ha persones que... Vale, tu tens molt... Però a tu t'omple molt veure que hi ha persones que no poden menjar, que hi ha aquestes injustícies.
3: Tota aquesta gent tenen fundacions que d'alguna manera ja ajuden una miqueta.
0: I llavors neteixes la consciència.
3: Ja es netegen la consciència ells mateixos.
2: Abans en els pobles hi anaven a confessar-se, i tots els més malparits del poble, que solien ser els que tenien més peles, aquells el capellà els absolvia i ja estava, i els altres allà callar i ja d'això, i ara continuem igual. Ara hi ha aquests i fan el que diuen, fan fundacions, sí, fundació. Per rentar-se la consciència, vull dir, i ja està.
3: Fan unes fundacions que són meravelloses,
2: i ja està.
3: I amb això ja...
2: Que
3: a més a més els hi desgraven.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que jo vull provar aquestes precioses cireres vermelles que m'estan cridant aquí, menja. I haig d'explicar als nostres oients si són bones o no. De seguida tornem. Vinga, fins ara.
5: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem!
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
7: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
8: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
9: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
8: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
10: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
11: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
10: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
11: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
10: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
12: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
13: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
14: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
13: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
14: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
13: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
14: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
15: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Ostres, la pausa podia haver durat uns minuts més perquè he menjat cireres, però encara n'hi ha i... En Pere té raó que realment les cireres, quan comences,
1: no pots acabar,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Les cireres el que passa és que són vermelles i em porten a un altre tema. Aviam com ho lligo,
1: aviam,
0: això.
1: Rosa. Aviam.
0: No, el vermell, que és el
1: color de la rosa,
0: de la rosa, que és la rosa, que és el símbol d'un partit, que és el PSOE, bueno, que està, podríem dir, l'ull de l'huracà mediàtic, no? Per
1: sí,
0: tots
1: sí,
0: aquests casos.
1: Fa una mica
0: aquest escorcoll d'ahir.
1: De mirar les notícies, perquè és sempre el mateix.
0: Sí.
1: Sempre el mateix.
2: Bueno, sí. És el que toca.
1: Sí, no,
2: és
1: sí,
2: el que
1: sí,
2: toca.
1: Sí.
2: Ara resulta que, clar, que d'alguna manera hi ha un fixat l'objectiu, diguéssim, amb una persona que se l'han de carregar, perquè costi el que costi, i estan tots disposats a això. Jo suposo que aquí s'hi ha afegit una mica tothom. Jo m'imagino que, per exemple, jo que sé, els de la conferència episcopal no els hi feia gràcia que en Pedro Sánchez anés allà a entrevistar-se amb el papa, i bueno, d'alguna manera havia de fer alguna cosa per contrarrestar aquell moment. Jo, el primer que em vaig pensar, mira, quina casualitat, que un dia que el president del govern podia tindre un protagonisme diguéssim, mediàtic important.
0: Tu vols dir que a més ho han fet coincidir amb l'agenda per mediàticament...
2: Totes les casualitats no existeixen. Les casualitats no existeixen. Vull dir, que a veure, que li han anat a buscar les pessigoles i dir, guita, aquell protagonisme que havia de tenir a nivell europeu, a nivell mundial, perquè no sé què, perquè... Bueno, és que no, anar a veure el papa és d'això, no? Doncs aquests de la conferència episcopal, dius, aquest és d'esquerres, què cony ha de tenir protagonisme el papa? Protagonisme el volem tenir nosaltres, no? Que som els de dretes, els que i li han fotut la cavalleria per sobre just aquest dia. Jo estic més que convençut, casualitats no existeixen.
3: Jo, el que diu en Pere, ni m'ho miro, i passo de tota aquesta gent, dretes, aquesta esquerra que l'estat espanyol coneix més bona que aquella dreta,
2: no.
3: I són tots iguals. Mira, hi va haver una cosa, quan va passar la nostra, hi va haver un crit unànime que el varen començar la dreta més rància, que era a por ellos, i varen venir tota aquesta colla de desgraciats, perquè tenim de dir així, que els han fotut a la presó i que s'han trobat així, que no són més que pinxos
1: d'un cantó i de l'altre, eh?
3: Sí, sí, que no són més que pinxos, que abans no els guien. O sigui, tota aquesta gent estaven allà aplaudint. Doncs, val, ara hi ha un sistema judicial que no els hi ha esgota favorable, que va contra ell, treure-li la dona del president, no saben ja què fer més per poder-la imputar i no poden. I a l'últim la condonaran sense tenir delictes, és igual, però li fotran una, ja veuràs, una condena
1: que desespera.
3: No, això, guaita, a mi me se'n fot. Aquí encara estem esperant, i a la Marta Rovira, que encara està esperant un judici. Hi ha molta gent que encara estan pendents de judicis.
1: És veritat, doncs, tot això, però escolta'm,
3: no, Pere,
1: jo a mi el que em preocupa és que els que estàs dient tu estan atacats ara i estan, i ben fets que estiguin atacats ara. Els que els ataquen és els que em preocupen a mi. La dreta aquesta, que és que si puja aquesta dreta nosaltres encara els passarem més canutes.
3: O no.
1: O sí.
3: Perquè o podem deixar que d'una puta vegada.
1: No, això serà difícil.
2: No sé, hi ha una radicalitat extrema.
3: Sí, sí, sí.
0: Els extrems no són bons ni per un costat ni per l'altre.
3: Per el que podem fer, Pere, si tu parles amb aquella gent, la radicalitat aquesta tant existeix per la dreta com per l'esquerra.
1: Això ja ho sé,
3: I aquí callen ara perquè necessiten bascos i catalans, o si no es poden fer el govern. Però si no necessitéssim bascos i catalans, l'amnistia per qui encara estarien a la presó, i l'hagueren complert de sencera.
1: Sí.
3: Val. No, aquesta il·lusió que ens fa que aquesta esquerra serà la nostra salvació,
1: no,
3: res de res. Jo ja m'ho pensava, jo m'ho pensava abans.
4: Us afegeixo que acaba de publicar el periódico que el cunyado, sempre hi ha un cunyado, el cunyado del expresidente Quim Torra, a un paso de ingresar en prisión por fraude a Hacienda.
1: Bueno,
2: sí, bueno, ja, anar buscant, sí,
3: sí. I en remoguent, i si no n'hi ha ja li pintaran. No
1: el
3: tinguis
1: por. El que sorprèn és que, per exemple, en el cas de la dona d'en Pedro Sánchez, així, resulta que el fiscal retira l'acusació, no vol saber-ne res, i en canvi són els altres que apreten.
3: Clar, van apretant.
2: Bueno, i a darrere de totes aquestes acusacions sempre hi ha els de sempre, els quatre fatxes,
1: sí,
2: els Teuir, Manos Limpias, sí, la mare, sí, que els va, sí, sí, i la mare que els va.
1: Bueno, però no és pas culpa d'ells d'això, la culpa és dels jutges que creuen en aquesta gent.
2: Bueno, però vull dir que... Clar. I anar fent.
3: Bueno, però és que ja ho han muntat arribar aquí, és que no, van tenir, guaita, Pere, no van trencar, no van tenir un trencament, van tenir una transició.
1: No, no, tot de... això no cal que m'ho expliquis, clar que sí, clar, que sí, llavors, ja ho sabem. Ja,
0: bueno, i que no es van depurar responsabilitats, sí, no es va fer el judici, no, etcètera.
3: I va haver un indult general,
1: que sí.
3: Gent que feia 4 dies que havien apalissat a les presons i havien cuidat de matar gent, els havien matat de palisses, i gent que havien condemnat a pena de mort, i gent que havien fet les 1000 atrocitats, se'ls va donar, se'ls va esculpar,
1: sí, home, sí, sí,
3: va estar, sí, sí, i va estar, sí, tot acabat, sí, amb, sí, va, sí, estar, no, tot acabat
2: amb la feinada que tenen els jutjats i la justícia en general,
3: sí,
2: que està tot encallat i, la...
0: I que a més a més li falten recursos
2: i els recursos que estan esmenant, diguéssim, en coses que només els interessa
3: amb ells
2: de manera, bueno, política, diguem-ho així.
1: Sí, sí, són les cúpules, dels jutges, no tots els jutges.
2: Bueno, però vull dir,
0: clar, però perdona, si tu baixes a baix els jutjats ordinaris,
3: és la cúpula. Però ja,
1: la piràmide de
3: dalt. Exacte, aquí actualment a Espanya el poder judicial és el que governa.
1: Sí.
3: Tothom està sotmès, sí, al poder judicial. Sí, sí. O sigui, no és l'aplicació d'unes lleis. No, no, és unes lleis que, bueno...
2: Bueno, no, i per exemple els temps, per exemple, els temps d'ençà que fan les investigacions fins als judicis. Bueno, segons per qui s'han d'esperar 10 anys o 15, els que vulguis. Segons per qui l'endemà ja tens el judici a punt. Home,
1: sota
3: el merder de l'època Rajoy, guaita, quant d'anys fa que remenen i encara estan allà, bueno, tot parat. L'altre, escolta, va de pressa
2: o de la Gürtel, no sé què, sí. Segons per què, d'això, segons per què ja tenen el judici al cap d'un mes, bueno, escolta, o tots igual, o sigui, o tots els judicis es fan al cap d'un mes o al cap de 6 mesos, provem-los a tots, no deixem aquell aparcat perquè ens interessa políticament o perquè, home, tu. Ara mateix, no sé, ho sentia també, que això del germà d'en Pedro Sánchez, no? Que també, bueno, li han anat buscant les pessigoles, no sé què. Però resulta que, segons sembla, aquesta plaça que li van crear a mida de no sé què, era abans que en Pedro Sánchez fos president del govern. Era anterior.
1: Exemples com aquests en trobaríem a mils.
3: O sigui, amb ells no n'hi ha.
1: També.
0: Però aquest és el problema, que està fent malament les coses amb un color, no, i amb l'altre color. Però hi ha un pam de net.
2: Però que comencin a investigar i veuràs tu de casos d'aquests de favoritismes i de...
1: Tràfic d'influències d'aquest tipus n'hi ha, està en el món judicial, ni deu bé.
2: Bueno, per tot. Des que dic, aquest el col·loco per això i l'altre el col·loco per l'altre.
0: És que, esclar... tràfics d'influències, a veure, és un tràfic d'influències que tu coneguis algú, que li tinguis confiança i que li demanis, no sé si això passa també a nivell,
1: perdona,
0: normal,
1: si volen,
0: no? A nivell,
1: si,
0: laboral normal.
1: Segons està demostrant, si t'ho volen buscar per aquest cantó, també te'l trobaran.
3: Bé, sempre te'l trobaran.
0: Clar, però vull dir-te, és delictiu, que jo que sé, no? Com que no sé, que el meu fill estigui buscant feina de pintor, m'ho invento, i com que sé que en Paulí és pintor i el conec molt perquè he tingut sempre aquí la tertúlia, tal, i et truqui, escolta, Paulí, tu saps d'alguna empresa, tens referències, i que en Paulí em digui, mira, sí, tinc aquesta empresa de no sé on que estan buscant algú, i els et truqui de part meva que vindrà el meu fill. Això és tràfic d'influències?
2: En l'administració sembla ser que sí. En l'administració.
1: Sí, sí,
2: en el privat, bueno, és el més corrent.
1: En l'administració de casos com aquests n'hi ha a mils.
2: Perquè perquè s'han col·locat persones en administracions,
1: en els ajuntaments, en les diputacions, en els consells comarcals.
3: Mira, el president de la Generalitat Valenciana, com va arribar ara aquest qui ara que va, s'hi va posar al costat d'aquell altre que ara, aquell dia pues, guaita, va anar a dinar i a fer nones i no es va entrar de res, sí, sí. El qui ara, al cap de dos dies de ser allà, i va enxufar la dona.
1: No, jo, escolta.
3: Descaradament. I jo no he vist que hi hagi obert res. Tu dius que sí, jo no he vist que hi hagi obert cap judici per això, ni cap investigació. I això que tothom
0: però
3: va, va cridar i
0: jo
3: va...
0: tinc entès, si no corregiu-me, que per entrar a l'administració cada cop doncs, és més complicat, no? S'ha de fer s'ha d'haver la plaça, s'han de fer unes, uns exàmens, unes oposicions, hi ha d'haver uns mèrits,
2: la teoria és aquesta,
0: hi ha
2: la
0: uns tribunals que...
2: Sí,
3: tu, si vols entrar a l'administració
0: ho dic perquè ho sé de primera mà, això
2: sí, la teoria és aquesta, sí, sí.
0: No,
2: sí, sí.
0: No pots contractar qui tu vulguis,
2: la teoria i la normativa és aquesta.
0: Però, o a nivell de contractació de serveis o el que sigui, doncs,
1: sí,
0: dius,
1: sí,
0: a mi m'agrada més aquesta empresa perquè sé que ho fa més bé, o mira, aquesta altra doncs, l'hem tingut i no m'agrada gaire, però
1: es fa un concurs
0: sí. públic que... i la llei marca la llei i entra la que tu no volies.
2: Sí, que teòricament hauria de ser molt objectiu i al final, doncs jo que sé, sempre hi haurà alguns criteris que seran subjectius, en el sí. sentit de que les persones que estaran en aquell tribunal diran, home, però esclar, sí, però a mi em sembla que jo donaria els punts a tal persona perquè, no sé, perquè sembla que té més experiència i el que sigui, no sé. Vull dir, tot això és molt, diguéssim, molt relatiu, eh? O sigui, la llei està ben feta, se suposa, perquè les coses...
1: Feta la llei, feta la trampa.
2: Però perquè es facin les coses bé. La llei està feta perquè es facin les coses bé. Ara...
3: Mira, tot lo d'aquí a Catalunya que han volgut putinejar s'ho han portat cap a Madrid. Per què? I ara no us agradarà el que dic, però per què tot el cas Pujol ha estat 12 o 13 anys allà i tot lo, i els altres, la gent del procés, amb dos anys ho van tenir tot net i arreglat. Per què?
1: Sí, sí.
0: No. Bueno, per què?
3: No, per què?
2: I el de la Gürtel que estàs parlant?
3: I el de la Gürtel, quant d'anys fa que està allà així, i escolta'm, i tots estan passejant-se, i el senyor Montoro que resulta que feia lleis segons el que li convenia en el seu negoci, que ja s'ha comprovat, perquè no se, és que no se'n parla, és com que no existís això. Bueno, per mi no em fa ni llàstima ni uns ni els altres, perquè per nosaltres, per carregar contra Catalunya, han sigut el mateix uns que els altres.
0: Però llavors,
3: els altres.
0: Tots som iguals davant la llei? Llavors,
1: No.
3: En els jutjats no. aquests de
0: ciutats... Però llavors això fa que la justícia
3: no sigui
0: justa.
3: No, perdona, en jutjats aquests de pobles com, o ciutats mitjanes com Figueres, com Girona, com d'això, tots som iguals davant la llei. Jo crec que sí. Ara, quan van les coses més altes, sembla que allà ja hi ha una bola especial que no sé què fan.
2: No, molt senzill.
3: Que no ho entenem.
2: Són persones que en vez de ser jutges doncs són polítics perquè els han anomenat el seu partit polític i ja està. Tan simple com això.
0: Són I ells es deuen a qui els ha anomenat.
2: Que els ha anomenat, ja està. I qui els ha posat en allà?
3: Sí, sí, ja però això trenca un país.
2: Bueno,
3: això trenca un país.
2: Les lleis d'aquest país són així, Joan.
3: Però el rebentaran. Això és una dictadura com una dictadura militar. Ara que els militars estaven tranquils, ara surten els jutges.
2: Quan guanyen els del PP, posen els seus jutges, i quan guanyen els del PSOE, posen els seus.
3: No. Quan guanyen el PSOE, els del PP, com que s'ha de ser el tres quartes parts del joc, els del PP no voten, i llavors no poden canviar el res. No. La vergonya que va haver que es quedaven sense jutges en el Suprem.
2: Sí.
3: És clar.
4: La primera vergonya és que siguin els partits polítics que anomenin jutges. Els jutges haurien de ser nomenats per als jutges de més endalt, però mai els partits polítics...
0: O per mèrits.
2: O per mèrits, si no, és una carrera i ha de tenir els seus mèrits i la seva antiguitat, i segurament potser l'estament militar se segueix millor aquesta cadena
3: sí,
2: de mandos.
3: Sí, està molt més ben feta.
0: Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè qui ens mana és el temps i ja està marcant que hem d'acabar. Gràcies per les cireres, Pere, seguirem degustant com cada any, que no falti aquesta tradició. Tornarem demà divendres, que us deixaré en mans d'en Toni Guerrero amb la tertúlia, i jo tornaré el dilluns amb els companys del dilluns. Que vagi molt bé, passeu molt i molt bon dia. Adeu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins, que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins el recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, de la intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Així és com li obrim les portes a Benson Bond des de Ràdio Vilafant perquè ens pugui presentar el seu Mr. Electric Blue i que arriba directament des de Washington, des dels Estats Units, després de compartir la seva música

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: 107.3 FM.
1: Música d'actualitat i música del record. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Si sempre a les millors promos. Carrefour.
5: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
7: No sé a dónde voy, no es real.
8: La teva companyia diària.

0: Hi ha històries musicals que ens agrada compartir i, a més, que ens fan vibrar com aquesta amb tota intensitat. I esto i el Won't Be Possible.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.

0: música que ens porta molt bon rotllo i que ven directament des de Los Angeles. Això és tot allò que necessito. Hola, Inés, amb Canons and the Magician.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Les últimes novetats discogràfiques a ràdio.

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: escuchando Fercho.
1: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Your husband is coming.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb el seu ritme i amb el seu estil propi, des de Guadalajara i fundats l'any 2002, la música de Despistaos, ara amb

0: Avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la una del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzo. Bona tarda, Clàudia.
1: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui per fi és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Serra, té els darrers detalls.
2: Els bombers preveuen que haurem de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acabem de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
0: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.

0: 93FM.
1: Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, la ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
3: porque vamos a aparentar. Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: Era l'any 1995 quan es va formar aquesta banda de rock and de nom Mighty Clyde. I així sona la seva música a través del 107.3 de Vilafant FM i amb una veu, i és precisament aquest Goodbye. Goodbye to everyone.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
2: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, sempre al teu costat.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
8: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: cançons i grans èxits a les seves esquenes, hem compartit una de les més noves d'Ugosa Lazar amb la Llavi, que es diu Regálame tus besos.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ràdio Vilafant, 24 hores amb tu.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: una de les cançons que acaben de sonar per tu des de Ràdio Vilafant de Wolves, i en aquesta ocasió amb la col·laboració de Dani Fernández amb aquest Vulnerable.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia.

informació i entreteniment al 107.3 FM. Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir que por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
3: La teva companyia diària.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la una del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.

0: que es dedica precisament a enceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, a aquesta hora també confinament es manté amb un lloc d'operatiu com a base d'emergències que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns a aquesta hora.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Pané és el president.
2: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
1: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.

Això es titula Modern Time, una reflexió poètica i també emocional sobre la vida contemporània, la fugacitat del temps i també la recerca de significat. Tot això embolcallat en una producció rica i teatral, típicament mica, que marca així l'inici d'una nova etapa musical. A veure què et sembla.

0: Ràdio Vilafant.
1: Música d'actualitat i música del record. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: He agafat l'últim tren. Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio Vilafant. Escrivint versos d'enyor per

0: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
1: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
0: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
1: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà a Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
0: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
2: Ràdio Vilafant 107.3

més de 200 milions de discos a tot el món i és un dels artistes musicals més venuts. El seu nom és Ed Sheeran, amb aquesta veu inconfusible i amb un regal a les seves mans, el Sapphire.

0: 107.3 FM.
1: I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

diu Víctor Nieto, només té 19 anys i és conegut artísticament per l'Onzac. Amb el seu track Si te vas, que es presenta en disc de Madrid i que té actualment més de 50.000 oients a Spotify amb la seva música. Així sona també

0: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Des de Ràdio Vilafant i a la ritme de Viceversa, una banda de tecnopop de Badalona que està formada pels germans Ángel i Carlos Beato, ara amb Xoxoman. I segur que la coneixes, aquesta versió de Ella, tu piel.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius...
1: 107.3 FM.
2: I així és com gaudim de diferents estils musicals a través de Ràdio Vilafant. Ara temps amb aquest Unfollow que ens presenta Roma amb la col·laboració de Chris Arnold.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
2: L'incendi ha provocat una gran columna de foc, de fum, que tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla Infocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
2: Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
4: S'arriba a un acord i per escrit i un acord que dignifiqui la professió de mestre o continuarem a les jornades de vaga.

0: dir que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
1: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
2: La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
3: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
1: I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
4: Després del descens de segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per a la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig. I això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya Central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent, 36, 37, 38 graus. Hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent. Sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogó, com dèiem. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem algunes incidències. L'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès fa estones i ha incendiat un camió, ja està apagat, però no, encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, i per tant aturades ara d'uns 3 quilòmetres, com et deia, l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. Més a prop de Barcelona, B23 a Molins de Rei, un vehicle avariat que talla carril en sentit Martorell. Aquí parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres. I acabem també a l'extrem sud de Barcelona amb l'autopista C32 a tocar de les Rondes, en zona de Cornellà de Llobregat. I teníem un accident de sortida de Barcelona, ara ja està resolt, però encara hi ha aturades que afecten bàsicament a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Cornellà de Llobregat, com et deia, en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
4: Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla Infocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Fins al centre de comandament hi tenim les companyes de Mataró Ràdio. Gemma Ponce, quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, fa escassos pocs 10 minuts que ha acabat aquesta roda de premsa amb els bombers que han informat sobre l'última hora d'incendi d'Òrrius que s'ha decretat aquest migdia. Es tracta que a hores d'ara encara creuen i de fet es manté el confinament mentre duri aquestes tasques d'extinció de l'incendi en el qual s'estan doncs, aplicant a partir d'una estratègia defensiva. El cas és que els bombers donen per perduda aquesta fàbrica perquè tampoc hi poden fer tasques d'extinció amb aigua en tractar-se de que és una fàbrica de ceres i parafina, per la qual cosa doncs, faria un efecte contraproduent a l'hora d'intentar extingir aquest foc. Per aquest motiu, les tasques d'extinció se centren sobretot en el que és el perímetre forestal en el qual ja ha cremat una hectàrea i, a més, també en controlar el vessament d'un bidó de parafina que també ha afectat

0: a la Riera d'Òrrius, a la Riera Ameia. En aquest cas, de moment, doncs, continua el confinament i també està previst que les tasques d'extinció s'allarguin un o fins i tot dos dies. Mentrestant, també el confinament, els veïns d'Òrrius l'estan seguint aquest foc amb preocupació, però al mateix temps també s'han organitzat per anar a casa de les llars, a les llars on hi ha famílies vulnerables i també per guiar els bombers i també els cossos d'emergències en la zona forestal d'aquest municipi, que també és molt boscosa. Com diem, ara de moment doncs, continuen aquestes tasques d'extinció que es preveuen, això sí, llargues.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui el Departament d'Interior, de fet, ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
2: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
3: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
2: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Titulars també de la tarda, nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem a veure com van aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació hem de dir que està tensa. Pel que fa al salari, la part més important d'aquestes negociacions, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Que segons el departament ja s'està oferint això, però clar, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i des dels sindicats es vol que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquests moments s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereix 7.200 més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents, que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
6: Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu, que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
7: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
6: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
8: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
6: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament. Uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
9: Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
10: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
9: Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
1: I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
11: A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat Metges a Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
1: Maite Polo.
12: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
13: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
12: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I titular també d'última hora, Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
11: Així ho han indicat fons de la Moncloa a Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou com a segon tema informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
1: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
14: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
15: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
14: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
1: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
11: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
16: He dicho hace mucho tiempo y lo repito hoy que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
11: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
1: I en relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
11: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015, i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit, quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
1: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya, ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. Sònia Kerr.
17: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
18: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcte, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
17: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Jordi Casino.
19: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
20: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
19: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
21: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
19: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Davant la primera onada de calor de l'any, l'Ajuntament de Terrassa ha presentat avui la campanya A punt per la calor, que inclou totes les mesures municipals per combatre les altes temperatures. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
22: La piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, dues setmanes abans del que és habitual. És la principal novetat del dispositiu municipal per fer front a la calor. A la plaça Lluís Companys s'instal·larà un tendal i el de la Torre del Palau es renovarà, a més instal·lar-hi una font fixa. Aquest any s'han plantat 600 arbres repartits per tota la ciutat i en els propers mesos se n'afegiran 500 més al Parc de la República. L'Ajuntament instal·larà nebulitzadors en 6 places de la ciutat. La xarxa de refugis climàtics arriba a gairebé els 60. Pel que fa a les escoles, es posaran 600 ventiladors i s'instal·laran tendals a una vintena d'equipaments. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
23: La ciutat de Terrassa està preparada, però aquesta preparació també requereix la implicació de tothom i per això, doncs, un cop més, demanem a la ciutadania prudència, demanem responsabilitat i que sempre segueixin les recomanacions i segueixin els canals oficials.
22: La policia municipal, els agents rurals, Creu Roja, Protecció Civil i els ADF fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc. 9 de cada 10 incendis forestals són per causa humana.
1: I en medi ambient, Catalunya blinda l'estany de Vilaüt en ple aiguamolls de l'Empordà amb mesures urgents per evitar-ne el col·lapse ecològic. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
24: El govern ha començat a aplicar les mesures urgents per restaurar l'estany de Vilaüt, un dels punts més sensibles dels aiguamolls de l'Empordà. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha activat un pla de xoc centrat en dos fronts: garantir aigua de qualitat en plena època de cria i eliminar la vegetació invasora que havia colonitzat la zona. La regulació dels nivells d'aigua és prioritària per protegir espècies amenaçades com el bitó i el rasclet. Paral·lelament comencen els treballs per retirar la planta invasora Xanthium strumarium i recuperar la flora autòctona, com ens explica Marc Vilau, director general de Polítiques Ambientals.
0: A partir d'aquí, el Parc Natural, que serà qui gestionarà aquest espai, farà els treballs necessaris per poder garantir que aquest espai estigui ben adequat des d'un punt de vista de biodiversitat i també des de la gestió de l'ús públic.
24: El departament també vol millorar l'ús públic de l'espai perquè Vilau recuperi el seu paper com a referent d'educació ambiental.
1: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellvet.
2: Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
3: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
2: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona després del descens a segona divisió. El tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera, culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
3: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
2: I qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
4: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
2: I a la fase d'ascens de segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Sarau, 71-52. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar en la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Sarau per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco, amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
6: Muy bien, la verdad que va a ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
5: Primera victòria i el Club Bàsquet Prat que ja pensa en el duel de demà, també a un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 al duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
2: I el Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant el Zornotza.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir.
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
4: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
6: L'incendi ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
4: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
6: Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
4: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
8: O s'arriba a un acord i per escrit i un acord que dignifiqui la professió de mestre o continuarem a les jornades de vaga.
4: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
6: Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
4: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
6: La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
10: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
4: I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
11: Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9 més de 300 partits i 27 títols.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig, i això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent. 36, 37, 38 graus hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent, sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogó, com deia. Estem pendents de la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Millora el trànsit ja a aquesta hora a les principals carreteres i autopistes catalanes. Comentarem aquests dos punts. Per una banda, encara hem de parlar de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès. Encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, recordem-ho, a causa de l'incendi d'un camió. Queden aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi millora molt ràpidament el trànsit, però a l'autovia A2, sortint de Barcelona a Sant Joan d'Espí, hi tenim unes obres. Això complica molt el trànsit per sortir de Barcelona. Una via, si podeu, eviteu-la, és aquesta autovia A2, el que et deia, amb retencions llargues de més de 5 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, autovia A2, sentit Martorell, com et deia, a causa d'unes obres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Confinat Òrrius, al Maresme, per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
4: Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Fins al centre de comandament hi tenim les companyes de Mataró Ràdio, Gemma Pont. Quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs de moment els bombers continuen treballant en aquest incendi que, com bé sentíem, encara hi ha una columna de foc, tot i que en aquest cas una columna de fum que en aquest cas doncs és menys densa i que és diferent, és visible des de diferents punts. Tot plegat, ara han estabilitzat el foc forestal, que de fet ha cremat una hectàrea, però el que fan és mantenir aquesta estratègia defensiva en la fàbrica, en la qual doncs no hi poden aplicar tasques d'extinció per aigua. De moment hi treballen gairebé 30 unitats, 4 aèries. D'ahir de moment tampoc se sap si l'incendi s'ha provocat a fora o a dins del recinte de la fàbrica. El que sí que preocupa, per això en aquest cas també ha sigut el vessament d'un bidó de parafina que ha afectat a la riera d'Ameia, que és la riera d'Òrrius. En aquest cas, doncs, el sotinspector i cap d'intervenció de bombers, Josep Manel Escudero, explica que en aquest cas s'estan centrant sobretot en estabilitzar i monitoritzar la columna de fum.
6: Hores d'ara l'incendi forestal està ja estabilitzat, vale? Ha cremat aproximadament una hectàrea, vale? no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions, algun tancat d'algun mas que tenim allà al voltant, però cap més afectació. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
5: De moment, ara també aquí en el centre de control que s'ha establert en el pavelló d'esports d'aquí d'Òrrius i veiem que és una dotació del SEM com també Creu Roja i està tot preparat per als veïns que han sortit en aquest cas de casa seva perquè han hagut de ser desallotjats en aquest foc. I, de fet, el confinament per això es manté, per tant, aquí al municipi la gent està a dintre de casa seva, però hi ha alguns veïns que també s'han organitzat per anar fins a les llars amb persones vulnerables per veure si necessitaven alguna cosa. I també han ajudat els bombers i els gossos d'emergències per guiar-se per la zona boscosa d'aquí d'Òrrius. Els bombers per això expliquen que aquestes tasques d'extinció aniran per llarg en tractar-se doncs d'una fàbrica que sobretot el que fa i la seva activitat industrial és relacionada amb la cera i la parafina. Per tant, estem parlant d'un líquid i d'un material altament combustible.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui, precisament, el Departament d'Interior ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
7: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
8: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
7: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem fins al departament per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
9: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació, hem de dir, que està tensa. Pel que fa al salari, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Doncs que, segons el departament, ja s'està oferint ara això. Però, clar, segons el sindicat, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i volen que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquest moment s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereixen 7.000 professors més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta avui al torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: S'arriba a un acord i per escrit i un acord que dignifiqui la professió de mestre o continuarem a les jornades de vaga.
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
12: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
10: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament, uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
13: Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
14: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
13: Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
0: I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot... remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
0: Maite Polo.
15: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
16: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
15: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
4: Així ho han indicat fons de la Moncloa a Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou, com a segon tema, informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
0: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
17: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
17: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
4: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure a Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
19: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
4: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: Pel que fa a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
4: Es jutja per una possible operació parapolicial per expiar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit quan s'investigaven els casos a la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més coses. A Girona, Adif preveu un inici imminent de les obres de la plaça d'Espanya, que duraran 4 mesos. L'empresa pública estatal dibuixa un espai més verd i amable per vianants. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: La nova plaça Espanya serà una realitat abans que s'acabi l'any. Adif i la subdelegació del govern ho han dit avui en una reunió als serveis territorials, on han presentat el projecte de les obres. Els treballs adjudicats a l'empresa gironina Rubau tindran un cost pràcticament de 3 milions d'euros, que es practicaran en un total de 8.000 metres quadrats. On ara hi ha ubicades les dàrsenes, s'hi farà una zona verda, amb una estància amb arbres i un parc infantil. D'altra banda, es reubicarà la parada de bus i es faran zones d'estacionament per emergències i també de parada ràpida. Pere Parramon és subdelegat del govern espanyol a Girona.
21: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil.
20: Pel que fa a la mobilitat, s'elimina l'accés de vehicles a l'estació a través de la carretera Barcelona. Així doncs, l'entrada es farà des del carrer de la Creu, on els vehicles hauran de girar pel carrer Pierre Vilar, que també canviarà de sentit de circulació. Així doncs, després de molt temps, hi hauran rentat de cara a la plaça Espanya.
0: Un planetari inflable itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ o un espectacle al Teatre Tarragona. Són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes diverses adreçades a la ciutadania. Es vol arribar a tothom, però es posarà èmfasi en els escolars, les famílies i la gent jove, amb activitats que arribaran als centres educatius o als centres cívics. El divulgador científic Joan Anton Català explica que està creixent l'interès pel fenomen a 2 mesos i mig per la cita.
23: No només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, que és un tema que preocupa moltíssim, que puguem arribar a tothom a explicar-li com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi, com no s'ha de mirar. També preocupa temes de mobilitat. Per tant, a nivell de país, això s'hi està treballant molt i l'Ajuntament, evidentment, des d'aquest punt de vista s'està treballant també moltíssim en aquests dos aspectes.
22: Properament, l'Ajuntament donarà a conèixer quines són les millors ubicacions per viure l'eclipsi solar del 12 d'agost de manera col·lectiva i segura.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten Ràdio Silenci i Ona la Torre.
24: L'Ajuntament aprova un nou reglament per poder adjudicar el nou parc públic d'habitatge de la Garriga. El ple municipal ha donat llum verda a les bases que serviran per fer el sorteig dels nous 15 habitatges de lloguer social del municipi que s'han pogut construir en part per 540.000 euros que van arribar provinents dels fons Next Generation. Just ara s'estan enllestint la construcció d'aquesta primera promoció d'habitatge de protecció oficial per lloguer que tindrà l'Ajuntament. I ara, un cop aprovat aquest reglament, està previst que s'engegui el procés d'adjudicació dels pisos amb l'objectiu que ja hi hagi gent vivint abans de finalitzar el 2026.
25: Els gats de carrer de Torredembarra ja disposen de 2 cat hotels, uns refugis i menjadors impulsats des de la Regidoria de Benestar Animal. La iniciativa ha permès construir i instal·lar 2 d'aquests refugis creats amb antics contenidors tipus iglú. S'han col·locat a prop del polígon Roques Planes, on ja hi ha colònies felines consolidades. Des de l'associació Torrecat, Montse Serra destaca la funció que tindran aquests cat hotels.
26: Es podran refugiar aquí, a dintre d'aquest iglú, i el pinso que hi posem per menjar no es mullarà.
25: Es calcula que actualment a Torredembarra hi ha uns 600 gats de carrer.
0: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellver.
27: Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants d'abans, de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
1: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
27: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona després del descens a segona divisió. El tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí, on va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
2: Qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
4: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
2: Encara en bàsquet, el base del Baxi Manresa, Dani Pérez, s'acomiadarà demà al Nou Congost contra el Madrid després de 275 partits defensant la samarreta vegenca. I a la fase d'ascens a la segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Saraut, 71-52. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar en la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Saraut per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco, amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
6: Muy bien, la verdad que va ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
5: Primera victòria i el Club Bàsquet Prat que ja pensa en el duel de demà, també un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 al duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
2: El Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant els Ornotza i en futbol el Barça pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. L'anglès ja és a Barcelona, on està passant revisió mèdica. I acabarem amb futbol sala perquè Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90.
7: Estic... 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio. Unter Glieben, Glauben, Globen.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui, al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de La Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bo Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, que havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web, on havia de fer de taloner d'en Luke Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havíem, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willianne, la petita Willianne. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country All Boy and a Girl Thing, que van ser èxits menors a les llistes americanes. Però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mo Pitney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Corporate Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mo Pitney que es diu Fiddle Around.

Avui el nostre homenatge dins del Club del Country va per en Dennis Michael Locorriere, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, en New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis Locorriere, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, el número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You de l'àlbum A Little Bit More, i com dèiem, aquesta la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: En recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorriere també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple, les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slane ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I Know és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill de llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know. Oh, no.

havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill Revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de reproduccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus doncs canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, Revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens aprecien tant. Va néixer Monterey Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creurem-ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bokeh Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venent 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

Un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, quan va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol més conegudes per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stoneman, amb aquest Christopher Robin.

Broix final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions de les seves cançons a les plataformes i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

si escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com dèiem, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen amb el seu darrer àlbum, que es diu Love You To Death, publicat el 22 de maig d'aquest any. Julia Cole tanca el nostre programa amb aquest tema. Serà fins la setmana que ve al Club del Country, com no, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

Molt bona nit, són les 9, això és Ràdio Vilafant FM i obrim una edició més en viu i en directe del Red Hot Blues, avui programa 1345, com sempre, amb totes les novetats nacionals i també internacionals. Un programa de ràdio en directe els dijous a les 9 de la nit i els diumenges també amb més novetats discogràfiques a partir de les 10 aquí en la sintonia de Ràdio Vilafant FM i del Red Hot Blues.

0: Salutacions des del Red Hot Blues, una nova edició, com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. Avui, programa 1345. Combinant, com sempre, les novetats nacionals i també les novetats internacionals. Un programa de ràdio que també pots trobar entrevistes, blues en directe, d'estudis de la ràdio, i tens per escoltar la història del blues. Recorda que em pots fer arribar la teva música en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. També tots els podcasts pots escoltar el que et vingui de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. I recorda, si tens ganes d'anar a escoltar blues en viu i en directe arreu de la península, ho pots fer consultant l'agenda del programa, que està diàriament compartida en el Facebook del Rejo Blues. Tan sols has d'entrar a Facebook, a Josep Palma de Rejo Blues, i trobaràs tota l'agenda bluesera nacional compartida. Anem a escoltar, si us sembla, la promo en anglès, perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact in the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: Són diferents les propostes d'avui, 8 novetats discogràfiques, novetats interessants, nacionals i internacionals, i començarem

Avui les quatre bandes nacionals que escoltarem compartides amb les diferents bandes internacionals, altres novetats també, importantíssimes, totes elles, tant les de casa com les de fora, són noves, mai s'han escoltat aquí en el Rehob Blues, i aquestes quatre formacions nacionals avui us les presentaré. Hem començat amb els de Deep State, senzills dels 2024, i amb temes com aquest que hem escoltat, el de Blues is My Business, o aquest clàssic, el de Thrill is Gone.

Així també sona Thrill Is Gone de Deep State. Novetat, aquí en el Rojo Blues des de Barcelona, Jana Filipa Latapia a la veu, Xavier Pujades al baix, Elliot Hernández a la guitarra i en Lluís Trias de Bés a la bateria. Són diferents senzills que presenten i avui els escoltem aquí per obrir aquesta edició 1345 del Rojo Blues. Un altre dels temes, pugem al ritme amb aquest One You Let Me Go, els de Deep State. Novetat.

Una altra de les novetats nacionals, avui aquí en el Rejo Blues, tampoc hem escoltat mai la seva música en el programa. Molt de rock and roll primitiu i amb molts atocs de blues, de música negra. Pony Confederado and the Magnatones. L'àlbum s'anomena Tripas y Acero, gravat el 2024. Hem començat amb aquest Billy's Blues i ara aquest Me Vuelvo a mi Tierra.

Tripas y Acero, el treball en discogràfic de Pony Confederado and the Magnatons, en gravació del 2024, molt de rock and roll, amb tocs de blues, amb rockabilly, molt bones combinacions en aquest treball discogràfic, al capdavant Iñaki Crespo, Pony, a la veu i el contrabaix, amb Freddy Simón a la bateria, en Ricardo Álvarez a la guitarra solista i en Conrado de Santiago a la guitarra rítmica. Anem a escoltar una altra de les cançons. Ara ens fan aquest tema anomenat en Rockabilly Rebel.

0: combinen tots els pals de la música negra aquí en el Red Hot Blues, Pony Confederado and the Magna Tones, Tripas y Acero. I si us sembla, anem a escoltar la cançó Chupa de Acero per tancar aquesta presentació.
1: Sales de casa

Del blues, de la música nacional, ens n'anem cap a l'internacional. En John Tavius Willis ja ha sonat altres vegades en el programa, nou treball discogràfic, l'últim que ha editat en el 2024, en West Georgia Blues. I us he presentat aquest tema per obrir aquesta proposta, Earth, Earth, Bassman Blues. Totes les peces, totes les cançons són composades per ell mateix. Ara aquest West Georgia Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquest fantàstic treball d'en John Tavius Willis, West Georgia Blues, és la cançó que hem escoltat, que li dona nom a ritme d'un so de gospel fantàstic que ens ha fet, i com us he dit, tots els temes són seus propis, originals, i la presentació la vull tancar amb aquest Charlie Brown Blues.

Segueixes la sintonia del Rahal Blues, una altra proposta fantàstica internacional dels Mystic Blues, la veu de Gina Coleman, capdavant d'aquesta gran formació de blues, jazz, soul, des de l'any 1999. Tots els temes són d'ella i avui escoltant aquesta música d'aquest Another Side of Blue, un àlbum del 2025. Hem començat amb aquest Through Ain't Given. Anem a escoltar una altra de les cançons. Si us sembla, ara us vull deixar amb aquest Carry On This Way.

Gran banda Mystery Blue amb la veu de Gina Coleman. Anem a escoltar un altre dels temes propis, el Let Me Tell Your Body.

0: Be listening to the Red Hot Blues radio show on Radio Villafan from Catalonia in Spain.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
2: Des de la sintonia del Red Hot Blues seguim amb més propostes. Ara tornarem a escoltar dues bandes nacionals que mai s'han escoltat en el programa, els Boogie Flu i també els Sueco. Dos propostes també interessantíssimes, ens arriba una des de Madrid i l'altra des de Valladolid, i si us sembla començarem escoltant els primers.

Going Back Home, els Boogie Flu, amb aquest sis track tracks. Una gravació del 2019 d'aquesta banda de Madrid, encara estan actius, i he volgut presentar-vos aquestes diferents propostes que van fer en aquesta gravació interessantíssima, com també aquest gran clàssic, el Boom Boom, de John Lee Hooker.

bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Així sonava aquesta gravació dels Boogie Flu, els Boom Boom de John Lee Hooker, des d'aquest àlbum, el Six Pack Tracks, gravat el 2019, una banda encara activa, i avui us he volgut presentar i us estic presentant aquest disc d'aquell any que varen fer des de Madrid. Anem a escoltar un altre dels clàssics, abans en dir-vos que en Javier Pelín està a la bateria, en Duran a la guitarra, M.G. García a la veu i en Luis Méndez a la harmònica. Ara el Dust My Broom, tot un altre dels clàssics del món del blues.

presentant la música dels Boogie Flum des de Madrid, Six and Pack Tracks, novetat aquí en el Rejo Blues, un àlbum del 2019, aquesta banda encara activa. I ara, per tancar la presentació, baixem totalment el ritme amb aquest Ain't Not Sunrise.

Ain't No Sunshine, una de les cançons que forma part d'aquest Six Pack Tracks, aquest nou treball discogràfic que us estic presentant, que us he presentat avui de la mà del Sant Bugui Flu, directament des de Madrid. Una altra de les novetats, una altra de les bandes avui aquí en el Red Hot Blues, s'anomenen Sueco. Ens arriben des de Valladolid, tampoc ha sonat mai en el programa. Treball discogràfic anomenat American Gospel and Spiritual Blues. Aquí s'hi poden escoltar temes com aquest.

Déu-n'hi-do, així de bé sona la música de Sueco, Manuel García, des de Valladolid, American Gospel and Spiritual Blues. Un treball del 2022, m'ha vingut molt de gust presentar la seva música perquè mai s'havia proposat en el Red Hot and Blues, i hem concentrat amb aquest Stank Ole. I ara un tema de Mississippi, John Hart, és aquesta cançó que hem escoltat ara. Us deixo amb una altra de les propostes, un tema de Sam Collins, aquesta l'escoltarem després. Abans ho vull posar amb el Long Way Home, un tema que està composat per ell mateix.

Déu-n'hi-do, el bé que sona sueco Manuel García amb aquest blues, amb aquestes propostes acústiques avui aquí en el Red Hot and Blues. Anem a escoltar una altra de les cançons, també composada per ell mateix, el Heart with the Band, que sona així de bé. Propostes en la sintonia de Ràdio Vilafant FM i el Red Hot Blues.

Que bé, que bé, que sona la música de Sueco, descoberta aquí en el Rejo Blues, i us l'he volgut presentar des de Valladolid, a Manuel García, la veu, la guitarra, un àlbum del 2022, acústic, amb sons de blues, de gospel, de soul, música americana, però molt, molt de ritme de bon blues i molt bona música, és el que ja ens fan aquest American Gospel and Spiritual Blues, Sueco, Manuel García. Quedeu-vos amb aquest nom, perquè és interessantíssim el que fa. Per tancar la presentació, un tema de Sam Collins, el Lonesome Road Blues, aquí en el Red Hot Blues.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues.

Hem tornat cap al blues internacional. Keep London, The Last Dance, àlbum del 2025, novetat des de Nola Blue Records, des de MC Radio Promo, la discogràfica, bueno, la promotora de Michelle Castillo, la dona d'un dels grans del blues. Anem a escoltar, hem escoltat d'aquest The Last Dance el tema Hurricane. Ara us vull deixar amb aquest Jitterbug Swing.

Aquesta és una altra de les propostes d'avui aquí en Red Hot Blues, en Keep London, The Last Dance, tancant presentació amb aquesta cançó anomenada What's the Water Now?

0: Free guesses. Which one?
1: Aquest viatge musical per tancar el programa ens ha portat fins a New Orleans. Chris Vincent amb aquest Good Crock, un àlbum del 2025, temes propis tots. Hem començat amb aquest tema que li dona nom al disc i ara aquest Screwdrive Case.
0: You know I love you, babe. Let me tell you why. And I can sing you what's been said before. Leave us both high and dry.

0: love you, baby. Let me tell you why.
1: La música de Chris Vincent, hem escoltat dos cançons d'aquest disc, d'aquest músic de New Orleans, del Good Crock, del 2025. I ara, per tancar el programa, us vull deixar amb una de les cançons noves del 2026, el Make You Feel My Love, amb aquest senzill. Ell és en Chris Vincent, aquí, en el Red Hot Blues.
2: When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace. Make you feel my love. When evening shadows and the dark appears and there's no one left to dry your tears,

punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rejo Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

0: Josep Maria Jurado.
1: Hola, una nova edició arriba a Hot Dance 80 a la teva sintonia. I avui farem un repàs a la càpsula del temps. Escoltarem cançons que són dance i altres que no, perquè als 80 sonava música tan bona com per exemple aquesta.

Richard Hudson i la seva formació, la formació Supertramp, amb aquesta veu i aquest piano. El pià! I seguim escoltant bona música. Això era el 1979 i anem a escoltar una altra formació que les seves balades són ben conegudes arreu del món.

Des de Chicago, Dan, If You Leave Me Now, una cançó que es va editar el 31 de juliol del 1976. Ja fa uns quants dies, però és música de qualitat que a dia d'avui encara podem escoltar. Això és ben cert. Com la veritat que ens porten els Spandau Ballet. He travessat l'Atlàntic.

Per uns minuts hem estat a Anglaterra amb els Spandau Ballet i la seva veritat, el True. Tornem a travessar el Bassal, i és que aquella època hi havia el Concord, que feia els vols transoceànics en qüestió de poc temps. Doncs nosaltres, en segons, passem d'Anglaterra als Estats Units i ho farem amb els Eagles. Hi ha una cançó que va sortir editada com a single el 22 de febrer del 1977. Un clàssic dels clàssics. Això és Hotel California. I això és Hot Dance 80, encara que no t'ho sembli. Recordant la música potent que funcionava a finals dels 70 i començaments dels 80, aquí, a la teva sintonia.

Hola, sóc en Toni Peret i us vull dir una cosa. Esteu escoltant un dels millors programes que mai s'han fet dels 80, Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado. Una salutació a tota l'audiència.

Per als que no conegueu la història de Alan Parsons Project, és un multiinstrumentista com ho és també Mike Oldfield. I en aquesta ocasió qui va posar la veu va ser Eric Woolfson, amb aquesta cançó que va sortir editada el 1982 en el sisè àlbum d'aquesta formació. Alguns diuen que va ser l'àlbum més venut de la carrera musical d'Alan Parsons. Altres diuen que va ser Harmony Avenue. Però nosaltres hem recordat aquesta cançó amb l'ull d'Horus, que és un dels símbols d'aquesta formació. I anem a escoltar una altra formació que també és una formació, que és un trio, i que té singles tan potents com aquests. Estem parlant de Brian Ferry, Phil Manzanera i Andy Mackay. Això és Roxy Music.

I ja que presentant Roxy Music s'ha maculat, no sé per què, el nom de Phil Collins, anem a escoltar una cançó d'aquest bateria britànic, que després va ser el cantant i bateria de Genesis.

Això, tot i que no ho sembli, és Hot Dance 80. Recordant la música que es punxava als anys 80, i que en un moment o un altre de la nit segur que sonaven a la teva pista de ball. Aquesta t'asseguro que sí, feien unes sessions làser increïbles. És la música de Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.

La música de Christopher Cross és la que ens arriba ara a la sintonia de Hot Dance 80 amb Ride Like the Wind. I és que Hot Dance 80 ens agrada recordar cançons que sonaven als 80s, tot i que no fossin música dance, perquè és que la bona música sempre val la pena recordar-la. En aquesta ocasió són The Doobie Brothers i això és What a Fool Believes. Hem creat una playlist personalitzada per tu amb temes que et transportaran al passat.

I seguim recordant més bona música, com la dels Bee Gees, Night Fever, o aquesta dels ABC, The Look of Love.

I són els Donny Hall and John Oates els que ens arriben ara amb la devoradora d'homes Manider. Estem acabant aquesta edició de Hot Dance 80, però encara escoltarem aquesta i una altra cançoneta que serà dels Yes Don't Go. Recorda, això és Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors en el que et punxem la millor música que sonava a les pistes de ball.

Escoltes i cas.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a
0: ICAT. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

0: fer.
1: Comunica't.
2: Identifica't. iCat, la ràdio inquieta.